fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, ell no deixava de ser una merda, i que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo és...

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

teniu un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Farda. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Sense mare, jo quan era que nostra, teníem sense mares aquelles, es les pastava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que hi toven. I un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors cuïen vins i allò dura, però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés l'aire i que t'ho vagin a poc i fem per Sant Cristòfol i les formatjades per Setmana Santa, però llavors ho duen a cobre en els forns perquè no tenien que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan te sofres més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a cobre. Llavors, que jo me'n recordi, n'hi havia dos o tres, n'hi havia tres.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen amb la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot bé no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda? No, sí.

0: Aquella estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A mem si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoir. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? Va bé, va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem amb el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
1: I... Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas en esbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de sempre. Com en dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal. Saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental. Senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així? Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè amb gel. Un cafè amb gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, soci és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no?, és a dir,
0: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí, sí. Allà cada un l'agafat.
2: Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
0: Però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà si estiu a l'aire o...
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vi, no? Cafè?
2: Clar, després 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh?
0: Sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, maleducats mai.
0: I
2: per tant, no, gràcies i adéu. És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, és si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
2: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen, simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no puedo.
2: Visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan,
0: no
2: quan te diuen en castellano és un moment de tensió. Ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: però...
2: ho toquis.
1: No te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
3: No, un calamar al manco.
0: Un calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
0: Un calamar, una patata... Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
1: És un simbòlic. Un sensepà.
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles.
0: Això ha passat...
2: Que volen s'entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
3: Sí.
1: També, saps? I tu li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, sos un tema que no havien...
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer.
3: Jo vull sobreviure.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques, tot depèn molt de com te reben, no? però clar, dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però
1: no has vegades... fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però sí.
3: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Ah, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin, que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí.
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin en

0: Vivi. Hi ha que pagar les consumicions.
1: Pagau. O sigui, ara...
0: Cabrons. Hombre. I deixeu propina. I deixeu propina en Andrea, que us dic que fos compte en quant.
2: 10%.
0: Com sou.
1: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
3: Clar que sí.
1: Digues, que mos presentes?
3: La gran esperança roja, de Senyor i el cor brutal.
1: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
3: No, brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: Porcatjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i n'Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb ses convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en es glosat menorquí des de sa vivència que té es públic com a part inseparable de ses dinàmiques, es discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa des migjorn gran, per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltraveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicat originalment en anglès el 2008. Què? T'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Hola a tothom. Bona tarda.
2: O bon dia, depèn de com ho escoltis. O bona nit.
1: Sí, el que sigui bo.
2: Bona Pasqua, bon Nadal.
1: Bones festes.
2: Bones festes.
1: Bones festes, ara ve Nadal, matarem el gall.
2: Quina calor que fa avui.
1: I a la tia Pepa li darem un tall. No, avui no fa calor, fa fred. Bueno, avui és un dia fred, eh? S'està mentint. Mira, vam començar el podcast que feia molta calor i ara fa molt de fred. Ui. Que majo aquest soroll.
2: No és fred, no.
1: Bueno, així per començar la cosa diríem que avui volem parlar d'art sonor i cos.

Avui parlarem del cos com a instrument de creació sonora. Evidentment, si parlem del cos com a instrument de creació sonora, també estem parlant del cos com a instrument de creació a seques. Explorarem una miqueta les interseccions entre diferents formes artístiques, com ja vam fer en el primer episodi, on vam parlar una miqueta de performance i el sonor. Doncs avui volíem aprofundir sobre aquests temes, però centrant-nos sobretot en això, en el cos i, i els diferents sons que pot generar un cos. Començarem pels pets.

0: Se m'ha acut una qüestió. La veu. La posem a part, no? Quan parlem de so i de cos, ho estem fent fora de la veu. La veu la consideren com un element a part? O en quins casos la consideraríem un element a part? I quan la podríem considerar part de tota aquesta història de la que estem debatent una miqueta avui? Jo crec que això va una mica com quan vam parlar de la diferència entre música i el sonor. I que és una miqueta el mateix. Si fa servir la veu d'una manera molt tradicional, ja sigui xerrant o cantant. Ma sobretot cantant, perquè crec que la paraula en si mateixa sí que pot estar més integrada en un acte corporal performatiu sonor, però el cant... Ostres, no sé, no sé si m'estic convencent a mi mateixa, perquè vam veure... Mireu, l'any passat... Va ser l'any passat que vam fer un concert. A febrer de l'any passat vam fer un concert al Casal Solleric, a Mallorca. Va ser una experiència xulíssima. I vam veure altres artistes que... Bueno, era un petit festival d'art. Alguna cosa més, jo no me recordo exactament, eh?
1: No, jo d'art, sí, en general.
0: Sí, era d'art. Ah,
1: Sí.
0: hòstia, no era un festival de xoriços. No era el mercadet de
1: Hòstia,
0: pagès.
1: no existeix un festival de xoriços.
0: Hòstia, mira, podem fer un tema que sigui festival de
1: Hòstia,
0: xoriços.
1: festival de xoriços. Bueno, el Casal Solleric, que és un casal que hi ha...
0: O dos.
1: És un... És
0: Un
1: un...
0: casal com cal.
1: És un casal que hi ha a Mallorca, a Palma, concretament.
0: Doncs al Casal Solleric vam veure una performance d'un duo artístic.
1: Festival Illes d'Art. D'Art. Aurora Bauzà i Pere Jou, va dir. Concert performance, I am there.
0: Ja t'hi das.
1: De Nidals. Illes d'Art 7, Casal Solleric, 27 de febrer de 2022.
0: Total, que
1: I estem nosaltres.
0: en aquest event que acaba de dir Oliver, és que monos que estem tu i jo, vam veure aquesta performance, aquest duo artístic, i la manera en què, bé, treballaven ells amb so digital, diria. Ella treballava el so
1: Sí.
0: digital com la base, diguem,
1: Sí.
0: melòdica,
1: Sí. Sí.
0: instrumental, més aviat, de la peça, i ell treballava amb la veu. I si bé és cert que es veia molt una tècnica molt... Vamos, que havia treballat molt la tècnica i potser fins i tot des de lo tradicional de treballar la veu per cantar, la manera en què l'estava executant, la manera que ho feia servir, no era gens tradicional. I, bueno, molt bona la peça, no sé si estarà algun lloc que va estar, però era fantàstica. I ja he perdut el fil.
1: Tens a la mà.
0: És que estic sergint un mitjó! Perquè mai no tinc temps de sergir-me els mitjons de llana, llavors me'ls sergeixo mentre fem el podcast. Total, tinc les mans desocupades. Total. Tot això venia de que jo estava dient que on estaria la frontera, on posaríem la frontera quan parlem de si incloure la veu dintre del cos, o si la veu agafa com una categoria separada, que jo d'entrada diria que agafa una categoria separada, però...
1: Com una subcategoria, tal vegada, saps? O
0: Clar, és que el cant...
1: depèn de la tècnica.
0: És que això jo crec que ens està fotent en un jardí, eh? Perquè, clar, el cant, jo et diria cantar és una cosa, i fer soroll amb el cos és una altra cosa, fer sons amb el cos és una altra cosa, fer música amb el cos és una altra cosa. Però, per exemple, aquest xato em presenta un poc un dilema sobre sobre aquesta afirmació que tan audazmente me atrevo a fer. Jo la aconseguiré
1: I quan
0: anirà.
1: és una extensió del cos, com podria ser les performances que fèiem a vegades nosaltres de l'electrònica, amb la veu també, no?
0: Clar, és que jo crec
1: Clar,
0: que
1: aquella és
0: aquí...
1: jugar amb una fina línia, no? Quasi l'horitzó vermell allà com a...
0: Ja, jo d'entrada ho
1: Transparent.
0: consideraria com... Què? Consideraria que treballar amb la veu és una altra cosa, a part de treballar amb el cos, però també tu i jo hem fet alguna performance on la cosa quedava... No es podia separar. De les primeres que vam fer, quan érem així més macarrilles, que bàsicament feien com... Jo em convertia un poc en instrument, anava deixant anar la veu i modulava un poc a nivell de to més greu o més agut i de volum, i tu feies percussió sobre la meva esquena. No, o sigui, agradable, així com un rotllo massajito, i anàvem fent allà com ritmes, jugant amb les vibracions, i això, vale, si és la veu, però és la veu intervinguda pel cos directament.
1: El cos és quan converteix un instrument.
0: Clar, perquè en aquest cas la reverberació de la caixa
1: Exacte.
0: toràcica era el que modificava la veu.
1: Exacte.
0: Jo sí que la modificava un
1: La
0: poc,
1: caixa de
0: evidentment, però
1: ressonància, no és
0: clar.
1: diferent.

0: Estava pensant en l'altra performance aquella que havíem fet del passadís.
1: Quina del passadís?
0: La de la percussió del cos nu.
1: Ah, vale, sí. Sembla molt bé aquest títol.
0: Molt, molt acadèmic,
1: Sí.
0: percussió del cos nu.
1: Percussió del cos, no? Número 1. Clar, en aquella, quan vam fer la percussió, quan vam experimentar els passadís

0: Doncs la percussió corporal.
1: Se m'acut també que sovint quan parlem de cosa en qualsevol context hi ha una certa jerarquització de les diferents parts del cos. En relació al que parlàvem abans de la veu, no? O sigui, com la veu té una categoria diferent dintre del cos. Un pet té una categoria diferent,
0: Clar.
1: una palmada és com una palmada, és una percussió normal, però si fas la percussió contra una cuixa potser, o entre dos cuixes potser ja és una cosa més estranya. Una mica el mateix, no? Sempre trobo que a mesura que anem explorant diferents aspectes de l'art sonor o de l'art en general, ens trobem que des de molts angles hi ha jerarquitzacions, jerarquies construïdes. Perquè l'ésser humà és molt pesat i sempre fa jerarquies. També és molt creatiu i molt maco, però són les jerarquies, tio, és un pal, eh?
0: Sí, és un pal. Que hi ha categories d'aquesta manera que dius,
1: Sí, però per mi no és tant el problema de categoria, sinó com jerarquitzat, saps? És
0: sí.
1: com, això és vàlid, això és més vàlid, això no.

0: Clar, el cos en l'art és un tema bastant... sempre està bastant controvertit, no? Perquè performance així on es mostra un cos nu sempre és impactant, no? Sempre és com, ostres, mira.
1: Perquè sempre té una connotació sexual,
0: Sempre
1: sobretot
0: té, exacte,
1: si...
0: sempre té una connotació sexual, encara que la performance no se vulgui donar
1: Sobretot si
0: això.
1: l'artista és una dona.
0: Exacte, sobretot si l'artista és una dona. Performance com l'Esther Ferrer, no? Que té moltes performances on apareix ella despullada i fotografia i tal, com mostra el seu cos i tal, sempre és com a... clar.
2: O sea, simplemente era medirse el cuerpo.

0: y la largura de hombros es 47, de la cabeza hasta el ano son 98 centímetros.
1: Tan cru, ¿no?
2: I no té res de cru. Jo, bueno, jo també sí. He experimentat una mica no tant, potser una performance, bueno, no en directe, però sí treballar amb el cos directament, perquè sí, estic molt acostumada a treballar amb el cos nu sobre paper, la representació del cos nu, però fer-ho directament amb el cos és un salt. O sigui, em resulta difícil quan ho faig, perquè clar, jo sóc conscient que en el moment de que exposi en qualsevol espai més o menys artístic, com més artístic més segur, i com més ampli més probabilitats tinc de que allò es llegeixi des de la sexualització del meu cos simplement pel fet d'estar nu, i no mola.
1: No,
2: no mola, perquè no té no... un cos nu no sempre és sexual, o sigui, és el context el que torna sexual, però una mirada sexualitzadora sexualitza, vulguis o no. I és complicat, i jo crec que això és un punt que limita, com anem, jo en diversos moments ho he sentit també a l'hora de fer art sonor, de fins a quin punt puc posar el cos en el que estic fent, perquè hi ha la mirada que estan sempre crec que hi ha algun cop mirada normalitzadora, però bueno,
1: per normativa
2: no, normalitzador, o sigui, que et fa quedar-te sí, allà on t'han dit que has d'estar.
1: Sí.
2: I de nou les jerarquies.
1: Jo sempre en les meves obres sempre he tingut un poc de... Sé que a vegades he emprat la veu així més com per fer algun so, però no gaire, no.
2: I com és això?
1: És com que sempre m'he amagat un poc darrere dels instruments, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Clar, tu el teu cos no el poses en joc quan
1: no.
2: Crees.
1: No, exacte. No el pos com a centre de la meva creació.
2: Vale, però fora del centre, el poses a algun lloc? Això realment m'ho pregunto, eh? Jo conec bastant el teu art, però no sabia dir-te si poses el cos a algun lloc.
1: Potser no el poso.

0: Consulta informal.
1: Tú, a mí me interesa seguir explorando si tú qué onda con tu cuerpo en el arte.
0: ¿Qué onda con tu cuerpo en el arte?
1: Oliver, ¿tú qué onda con tu cuerpo en el arte?
0: Sí, no, és veritat, clar. Vull dir, depèn de la teva educació també, com a artista i com a persona dins una societat. Tens una mirada sobre el teu propi cos, també, no? I això, clar, és com a exposar-ho, és bastant fort. Jo en el meu art no solet exposar. O no m'expos mai, d'alguna manera. Sempre estic darrere, amagat, no? En certa manera. Vull dir, és com que, no sé. La meva presència està com en un segon plano.

0: I les interaccions entre el cos i altres elements?
1: Com per exemple.
0: Les meves cames i el sofà ara mateix.
1: Clar, això què seria?
0: És el cos que és instrument, també? O és tot que és instrument?
1: Clar, perquè és tot, al final, no? Vull dir, és el conjunt.
0: En una bateria, què és l'instrument? La bateria o els pals? O tot? Tot, tot, tot, tot, tot,
1: Jo crec que tot. Vull dir,
0: tot,
1: sense pals no hi ha bateria, i sense bateria no hi ha pals, però clar, sense la bateria pots picar la paret, per exemple, no? O el terra. Però clar, no és la seva funció tampoc, però bueno, tampoc té
0: bueno,
1: tants
0: però sense
1: terres.
0: pals també pots picar la bateria.
1: Clar, també.
0: Però no sé si ho havies dit, és que estic
1: No, no ho
0: molt,
1: havia
0: molt
1: dit, no, no ho
0: cansada.
1: havia dit. Clar, també, és veritat, vull dir que al final estem jugant una fina línia. Una línia fina.
0: Jo crec que si és art sonor, pot ser... Aviam, clar, a veure, és que una cosa és... Estem parlant de la performance, perquè evidentment hi ha una intersecció. Però tu pots generar una peça sonora amb el teu cos, no posar cap imatge del teu cos, i el nivell d'exposició és baixíssim, comparat amb el que seria
1: Clar.
0: fer una performance de percussió corporal despullada.
1: Clar.
0: Allò és molt exposat, estàs tu. La gravació, sí que... O sigui, jo crec que sí que s'endevina i s'entén,
1: Sí.
0: sense que t'ho diguin, que és un cos així un poc a lo completo, però tu no saps si aquesta persona d'una samarreta
1: Exacte.
0: fineta, d'uns
1: Sí.
0: calçotets,
1: Sí.
0: d'uns mitjonets,
1: Sí.
0: lleva, no sé, un tanga de leopardo
1: Sí.
0: o un jersei de cuello alto.
1: Sí.
0: Com no l'univers ara mateix.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida. Des de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en Litros, i la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove. I ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit a jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista amb Litros, doncs, conta aquest conte que xerra de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!

0: Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís.
1: Voldria ser tan alt com ses muntanyes, voldria ser tan savi com es temps, voldria ser tan fort com es vent de tramuntana, voldria volar com els ocells.

0: Acabes d'escoltar una cançó de Clara Gurrías del disc La mà fa riure i fa plorar, enregistrat el 2010.
1: Pedro, mira què s'ha fet. Ja veuràs.

0: Ja han passat uns anys des que es va iniciar a Menorca la darrera onada de gent d'altres orígens que compra cases i paratges a l'illa. Just començar la primera dècada del segle actual, van anar sorgint aquests canvis de titularitat. Persones amb alta capacitat adquisitiva van descobrir un territori ben conservat, que disposa de serveis, on hi ha identitat, seguretat i discreció social. Això va configurant un nou escenari de terratinents, d'estètiques, de comerços i d'allotjaments. La valoració d'aquest canvi és complexa, com la mateixa societat.
1: Època de muda.
2: Capítol 29. Estimes d'origen.

La vinculació emocional amb un territori tant pot ser de naixement com d'adopció. Cap de les dues vies garanteix estima assegurada. De fet, la història mostra una àmplia diversitat de casos. Quan va arribar el fenomen turístic a l'illa a la segona meitat del segle passat, els llocs que tenien litoral van passar de ser menyspreats pel poc interès agrari a ser els terrenys amb més expectativa de negoci per la possibilitat de ser urbanitzats. En aquest nou context, hi va haver propietaris que van prioritzar l'orgull de mantenir l'herència dels seus avantpassats abans que entregar les terres a la nova economia del ciment. D'altres, igualment menorquins d'antics llinatges, es van convertir en importants beneficiaris de la transformació de la vorera de l'illa. Amb la següent generació, amb més hereus a satisfer, van augmentar significativament els que volien urbanitzar la costa. Els anys de confrontació social sobre el futur de l'illa es van postergar de manera intensa fins al canvi de segle, amb promotors forans i autòctons. De manera que hi ha hagut de tot el menú, i cal esperar que continuï sent variat. Amb propietaris recents, la diferència sol radicar en si l'aposta és viure a l'illa perquè han quedat fascinats, podent anar a qualsevol altre lloc del món, o perquè han detectat un espai adequat i transitori o fer-hi rendibles transaccions immobiliàries o d'altra índole. Alguns estan fent interessants inversions al camp, que permeten una diversificació econòmica i la recuperació de valors ambientals perduts. Són reconversions que no es faran mai des del sector públic i que els terratinents menorquins no han volgut fer. Per això han venut. A l'altra cara, hi ha terres gestionades per pagesos emprenedors, compromesos amb el medi i amb el futur, que entren en una gran incertesa quan el lloc on treballen es posa a la venda. Com hi ha habitatges que pugen de preu tant per la presència de nous compradors estrangers com pel lloguer turístic autòcton. S'han de poder discernir realitats i preveure els efectes. Hi ha qui fa apostes agràries reals i qui té un jardiner disfressat de pagès per cobrir la quota que demana l'agroturisme. Hi ha qui manifesta un compromís amb l'estalvi d'aigua i converteix set aljubs en piscines.

0: Les operacions no desitjades, quan hi ha molt de capital a prop, cal regular-les amb normativa clara, que velli per l'interès general. El benefici privat només s'ha d'incentivar si el resultat és positiu per a l'illa. Queden reptes importants a resoldre que es van posant cada vegada més sobre la taula. Però conèixer les pretensions que hi havia a determinats indrets i comprovar-ne la situació actual genera esperança i ensenya a mirar les coses amb més criteris que el de l'origen.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: On tens bene? Et vaig, et vaig!
1: Que bé la puta mena aquesta!
0: Vine, que et mitja mena!
2: Ja ho sé!

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança.

gínjoles són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt als fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molt de satisfacció, el costum que han tingut a Menorca d'encalats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, ses Rambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia Guarda, es Banyul, Tordonell, Sabuval. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records. Yeah!

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

que tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat.

0: Màgic dels déus, quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: No és que ell pensa transatlant.
2: Té que hi ha altres.
0: Xerbet.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: Sa dona no ves rep en
0: Xerbet.
1: Sa dona no ves rep en pentida.
2: Diuen que ell no ho sabia.
1: Té que hi ha altres punyeteros.
2: No és que ell pensa transatlant.
0: Xerbet. Xerbet. Xerbet.

naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han escarnit, que ara porta el mateix vestit. Recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners.

0: I del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres i els homes de diners.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega adormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segueix cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou,

0: s'oblăcă el vent avui, bufă més fort.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per allà d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va haver la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jugadors d'allà me demanaven que els enviés paper. I me demanava, i jo que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació a menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Ei, ens pots explicar la història de Carles Quim?

Hi entra sempre hi ha qualque gros inconvenient, però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament, vaig pensar fer testament per lo que pugui passar, i vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10, trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò, que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat. I ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui. I que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo...

0: i Son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses quatre cases d'amor i dues confiteries que tenques carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una Sant Climentera qui està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sol bufera, vini gordó i Son Cervera i dos xalets a tirant. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un tiet i una tieta. En però li he de deixar tres o quatre llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalers del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig cebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
2: Fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui en tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé. Altres?
2: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
3: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
2: No sé ben
3: però
2: què.
3: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Seguidament, Pele Punk Autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat els llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: piedras animals.
1: Perquè si la maus es pica en un et, tot sonarà.
0: I sabeu què va passar? Idò, en Bernadet, que era tan valent, va trobar l'animal verd.

I els gegants tornaren el cavall de les quatre forces a en Bernadet i ell va abraçar la flor del món i fugir amb ella. Va agafar l'espasa de Roldan i s'anima de part i partien fora, deixant els gegants badant.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Hola, Ràdio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondar les batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu fes també, quan ets un poc major, pues te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona,
1: sí,
0: d'acord?
1: Sí, jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professor des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuamala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal de Xebla, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui us contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal de Xebla.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional.

Les Mercadal. I el diumenge 10, a les 8:15, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dos Sols.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Mariners, marineres, la mà de contes segueix la seva travessa. Què us ve al cap si us dic títols com Els Gremlins, Matilda, James i el préssec gegant o Charlie i la fàbrica de xocolati? El viatge que fem és directe a un món de fantasia, no? No sé vosaltres, però jo, que en aquest cas vaig veure primer ses pel·lícules que he llegit més llibres, en cadascun vaig desitjar convertir-me per moments en sa protagonista. Poder tenir sa sort de moure les coses amb els ulls com ho feia aquella petita de vora llibres d'Anna Matilda. Tot i que encara vos he de confessar que se'm posen els pèls de punta quan penso amb la directora Trunchbull. Qui no voldria tipatser de xocolati i llaminadures a la fàbrica d'aquell peculiar i excèntric Willy Wonka? O poder devorar un préssec gegant compartint el tiberi amb una aranya, un centpeus, un saltamartí? En Roald Dahl, autor d'aquests llibres i més, ens posava a viatjar amb cada història. Cada llibre era i és un bitllet per descobrir un món únic i fantàstic que a molts de nosaltres se'ns han quedat a la memòria com si fóssim records que haguem viscut. Quanta màgia, no?, que trobem en els llibres. Ara ja fa uns anys que vaig decidir caminar per aquest món de contes i de narració i he anat descobrint que cada anècdota pot ser un conte potencial per a ser explicat, que totes les persones hem viscut moments surrealistes que podrien convertir-se en històries que tothom voldria escoltar, que tots tenim alguna història d'amor o de desamor, que hem viscut acomiadaments dignes d'un final de pel·lícula. Fins i tot aquells que sempre contesteu «Anem fent, la meva vida no és tan entretinguda». Cerqueu, que segur hi ha coses que mereixen un conte. Algun cop us heu demanat què duran els escriptors a tenir ses idees per escriure allò que escriuen? En Roald Dahl, per exemple. Què sabeu de la seva vida? Perquè té una vida, si més no, digna de ser llegida. D'entrada ja el seu nom. Es veu que el van anomenar Roald en honor d'un explorador noruec de les regions polars que va ser el primer en dirigir una expedició per l'Antàrtida i que va arribar al Pol Sur. Ja el teu nom et marca la vida. Amb només 4 anys, en Roald Dahl va tenir sa primera trobada amb la mort, doncs sa germana es va morir i una setmana després son pare també. Més endavant, durant l'època de l'institut, una fàbrica de nom Cadbury enviava ocasionalment productes a l'escola, que eren xocolates, perquè fossin provats pels alumnes. Es veu que en Dahl somiava en inventar una nova barreta de xocolati que fos la sorpresa del senyor Cadbury, el director. Us sona aquesta història? El 1939, en Roald Dahl es va unir a les forces aèries armades britàniques i amb només 7 hores de vol ja el van deixar volar sol i 6 mesos després era oficial. I el 1940, en Dahl havia de volar d'Egipte, carregar combustible, després anar cap a Líbia i el seu destí final era Merza Matrut. I just cap al tram final, ja, no va poder trobar la pista per aterrar. Anava a curt de combustible i al vespre ja era damunt d'ell. Així que va intentar forçar un aterratge d'aquells d'emergència enmig del desert, però va acabar estrellant-se. Ell va sobreviure, tot i que va quedar sec durant 8 setmanes. I el van traslladar a Alexandria, al nord d'Egipte. I allà es va enamorar d'una infermera, na Mary Welland, que va ser la primera persona que va veure just va recuperar la vista. No ho trobeu romàntic? I així podríem seguir amb la vida d'aquest home, però ho deixarem aquí perquè el que volem és el conte. Però us adoneu que hi ha tot un mar de contes darrere d'aquelles persones que escriuen contes? I potser fins i tot d'aquelles que ens els expliquen. Investigueu, pregunteu als pares, als avis, als veïns. potser tenen contes a explicar? Avui, efectivament, compartirem un conte d'en Roald Dahl, una versió una mica perversa que trobem en el llibre Versos perversos, que és una recopilació de contes populars que en Roald Dahl trastoca un poquet. Va, marineres, mariners, aviam si sabeu quin conte és aquest. Desconnecteu del món, enceneu el foc de les històries, que el conte ja és aquí.

0: No, que no la sabeu. Aquesta i que... A la bona, més sang i fetge hi ha. La falsa, que vosaltres coneixeu, la van refent un conte molt nyeu-nyeu. Anys enrere, una gent desconeguda, per tenir la canalla entretinguda. Això sí, el primer tros és tot igual. Aquell en què, una nit primaveral, les germanastres plenes d'or de llei se'n van al ball que hi ha al Palau del Rei, mentre la Ventafocs, que és tan bonica, està tancada en un celler. Pobrica! Amb ratots afamats per tot arreu, que li mosseguen el dit gros del peu. I esgarripa.
1: Socors, que vull sortir!
0: La fada, així que sent un bram tan fi, apareix resplendent com un braser i pregunta: estimada, que estàs bé?
1: Bé, dius?
0: Fa la Cendrosa.
1: No ho saps veure que estic madura per tornar-me a neure?
0: Engega un cop de puny a la paret i xiscla:
1: has de portar-me al ball de dret. A Palau hi ha un ball disco. Elles hi van i jo aquí amb una enveja delirant.
0: Vull un vestit, una carrossa d'or, un anell, un brillant.
1: Vull un tresor! I xineles de plata o de platí i unes mitges de niló que fan fi. Amb tot això al damunt pots ben comptar que aquest príncep se'm declararà.
0: I diu la fada:
1: espera't un segon. Clava un cop de vareta i ves per on. En un tres i no res, com en un salt, tenim la Ventafocs al ball reial.
0: Ses germanastres perden la baballa de veure'l amb el príncep balla que balla. La mossa se li abraça fortament i s'arramba el seu pit d'home valent. El príncep ja en té els ossos tots cruixits i només fa esbufecs pels descosits.
1: Toquen les 12 i ella fa: punyell, m'he d'afanyar si vull salvar la pell.
0: El príncep la crida:
1: no, tu no te'n vas.
0: I la pren pel vestit per si de cas. Brama la Ventafocs:
1: deixeu-me anar.
0: I s'esqueixa el vestit de tafetà. Ha de fugir-ne amb la roba interior i perd una xinela en un graó. El príncep s'hi abalança com un llam i se l'estrenya al pit tot fet un flam.
1: Ai, la que li vagi bé, dolenta o bona, diu ell, demà serà la meva dona. Visitaré tothom del veïnat fins a trobar-la al lloc on s'ha amagat.
0: I llavors, amb un pèl de deixadesa, la desa amb una caixa de cervesa. A correcuita, aquella germanastra de la cara de grans feta un desastre s'esmunt i pren un delicat calçat i el llença a la comuna d'un plegat. Llavors hi deixa com una desferra la sabata del seu pauàs esquerre.
1: Ahà, ho veieu?
0: La cosa ja es complica i a la Cendrosa tot se li embolica. El príncep, en sol de mà, se'n va corrents a cercar per les cases existents. Una noia es consum i es deshidrata. Vejam de quin deu ser aquesta sabata.
1: És un calçat molt ample i llargarut.
0: Un peu normal i deu estar perdut.
1: I fa una mica com de pudoreta. Temo que els peus li suen, senyoreta.
0: Venen a provar sort milers de noies, però totes se'n van ben poc cofolles. Aquella germanastra fa:
1: ara jo.
0: Se l'emprova i el príncep xiscla:
1: no.
0: I ella:
1: sí, em va la mida, tararí. Ara doncs us haureu de casar amb mi.
0: El príncep queda blanc com el paper i remuga:
1: deixeu-me anar al carrer.
2: De cap manera. Heu fet un jurament i no us podeu desdir del casament.
1: Talleu-li el coll,
0: el príncep hi contesta. I d'un sol xac la deixen sense testa. Fa el príncep, lliure ja de mal de cap.
1: És força més bonica sense cap.
0: Ja surt la germanastra que fa dos.
1: Ara em toca provar-me a mi, senyor.
0: Proveu això primer, fa el príncep blau. I es treu l'espasa de la beina i... zap! Un altre caparrot que cau rodó i rebota i rodola pel saló.
1: A la cuina, pelant una patata, la Cendrosa ha sentit la saragata dels caps que saltironen pel trespol i treu el seu amb molt poc protocol.
0: Què és aquest dalt a baix?
1: Diuen entrar.
2: Tu no t'hi fiquis,
1: el príncep li fa. La pobra noia no se'n vol convèncer.
0: El meu príncep hi talla cois. Com podria casar-me jo amb algú que es diverteix pitjor que no un solú?
2: Qui és aquesta pollosa?
1: El príncep diu.
2: Talleu-li el carbassot de viu on viu.
1: Llavors, enmig d'un nimbé resplendent, es presenta la fada complaent i amb la vareta, zim, zam, zum, pel mig.
2: Corre, nena, formula algun desig. Tu demana el que vulguis sense por, que jo puc concedir-te el bo i millor.
1: La Ventafocs contesta. Amable fada, el que és jo, avui seré més assenyada. Prou de prínceps i luxes i diners. Ara que els he tastat ja no en vull més. Doneu-me, doncs, un homenet de bé, que això és mal de trobar. Que ho podeu fer? I així es casa, d'un salt la Ventafocs, amb un xicot que no està pas per brocs. I és més... confiter de confitura, artista de melmelada pura, i a casa d'ells hi ha sempre grans rialles i duraran d'aquí a les acaballes. Conte contat, conte acabat. La Ventafocs, de versos per versos, d'en Roald

0: Idò, començant primer per els orígens vostres, com a mínim d'uns 10 anys fent feina junts. Com i quan va començar el projecte Jansky?
1: Bé, Jansky comença 2011-2012 amb la nostra participació al concurs Sona Nou de maquetes, després que decidíssim ajuntar les nostres dues passions, música i poesia, i dur-les, dèiem traslladar-les de la biblioteca a la pista de ball i de la pista de ball a la introspecció intel·lectual, diguéssim, no?, respectivament. Amb aquest concurs de maquetes Sona Nou vam fer semifinalistes i això ens va animar moltíssim a enregistrar tot un disc, que va ser aquest Un Big Bang a la Gibrella, publicat el 2013 per Primeros Pasitos.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

el fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Lluís Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Docfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: després.
1: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu Despoble, gravat el 2016.

tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa de referència en què us pretenem endinsar dins el món de la música popular i d'arrels, des de diferents perspectives, des de diferents visions. Ben com sempre, des de l'estima, des del coneixement, des de l'escolta de cançons i sempre amb gent convidada. I avui tenim qualcú molt interessant.

0: fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
0: No sé ben
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
0: Perquè es canten sempre ha estat una cosa que definim molt la cultura popular. És fàcil que la gent s'ajunti i és una cosa que a vegades et sorprèn, visitants, gent que ve i diu, és que aquí tothom sap tornar a seguir terra i tothom s'ajunta i canta i la gent afina.
1: Sí, és allò que deien que Menorca canta, no? Realment és, forma part del nostre caràcter i de la nostra manera de viure i de la nostra manera de fer festa, també, no?
0: És així.
1: És difícil trobar una festa en què no s'acabi cantant, no? I sempre hi ha algun motiu perquè hi hagi cant.
0: Perquè hagi cant.
1: I, bueno, allò que dius de que, clar, és que es cantes, diuen, no?, que la veu humana és l'instrument més perfecte que existeix. Diuen. perquè és aquell que duim incorporat, no?, que ets la primera instrumentació que coneixem, no?
0: Segurament els primers que vam fer alguna cosa va sense veu.
1: Amb sa veu, exactament, no? Llavors, bueno, aquí hi ha tota aquesta...
0: Aquesta afició per sa música... i per la lírica en especial, tant en el seu vessant popular, que és allò que avui remenarem, però també en el seu vessant de música culta, ve d'enrere, no és nou de fa poc a Menorca, i tenim aquesta relació, ja sigui amb l'òpera o amb la sarsuela. Per què ha succeït això?
1: Bueno, segons compten, no, les persones que han estudiat altres èpoques anteriors, l'existència del Teatre Principal de Mo, que és... un dels teatres d'òpera més antics de l'estat espanyol, és de 1829, va ser un producte d'una afició a l'òpera que ja existia a la ciutat de Mo i que era també a resultes d'una sèrie de companyies italianes que per anar cap a la península ibèrica passaven pel port de Mo, recalaven en el port de Mo i per tant oferien premiers, no? d'òpera. De fet, grans compositors menorquins com Benet Andreu, vale? Per exemple, o Alaquer, havien construït òperes a l'estil de Rossini, que aleshores era el hit, no?, del moment, i havien fet música molt italianitzant, fins i tot en italià.
0: Era la portació menorquina a l'òpera internacional, diguem.
1: A això mateix. I, per tant, es va construir una afició operística molt important que després ha arrelat dins la societat. Jo record una professora de cant que vaig tenir durant molts anys, Eulàlia Salvanyà, que la primera vegada que va venir a Menorca, molt joveneta, va quedar absolutament frapada, sorpresa, quan va entrar a un bar i va sentir tres homes allà un migdia d'un dia faner que discutien sobre quina versió de la Traviata era millor. Si sa d'aquell tenor, sa de s'altres o sa d'allà de sa. I va quedar absolutament al·lucinada. Va dir, això és una terra meravellosa.
0: Jo he de tenir contacte amb aquesta terra.
1: Exacte.
0: I així va ser, no? Eulàlia la coneixem perquè està mestra de més d'un cantant.
1: De molta gent de per aquí.
0: Molt bé. I és curiós sentir com de tant en tant hi ha gent, hi ha personatges que pel carrer els sents cantar òpera.
1: Sí, bueno, i per exemple, a l'O, jo recordo petita que hi havia fabricons de sabates o no tan fabricons, una mica més grosses, dins el pati de la Lluna, dins el convent de San Diego, que hi havia antany sabaters de banqueta i després petites fàbriques de sabates i els sabaters feien unes cantades de sarsuela, que allò ressonava tot el claustre, no? I és que és bé, vull dir, la sarsuela, per exemple, que era la versió més popular de la lírica i per tant més entenedora.
0: Clar, a més a més no es cantava en italià, es cantava en castellà, per tant era més fàcil d'entendre.
1: Hi havia moltíssima gent que, que encantava habitualment, no? Vull dir, que costes les de Levante! I així anava, no? Vull dir, bueno, per no xerrar de sa gran contribució de Sorfeo Magonès, per exemple, el duquet sa difusió, no? De sa sarsuela.
0: Ara parlaves, de fet, de tallers, de sabates, i el món de sa indústria també juga un paper clau en sa conformació de tot aquest cant coral. Hi ha un personatge molt important, no és menorquí, però sí que va tenir contacte amb Menorca, que era Josep Anselm Clavé. El coneixem perquè té, és el nom d'alguns carrers que hi ha molt, però la transcendència d'aquesta persona va molt més enfora, i es va dedicar a entendre que la coral era, era una eina fantàstica per crear classe social obrera.
1: Per cohesionar la classe, la classe social, molt adequat ara que estem a prop de Sudamatx, xerrar d'aquest senyor i de la gran feina que va fer, perquè hi havia aquesta idea de que s'havia que les persones obrer s'havia d'educar, no? I per tant la música era un factor d'educació molt important, de disciplina, de conjunció, de solidaritat, perquè quan cantes en cor el que cerques és una unitat sonora. Per tant, aquesta idea de col·lectivitat i de juntat-se casava moltíssim, no?, amb la música.
0: I d'aquest món obrer i de ses corals, que n'hi havia moltes també en el tombant de segle, que és l'època que estem parlant, de Josep Anselm Clavé, com deies, apareix un factor molt important, que et surt fer Maunès, no? Que neix un poc de tots aquests cors obrers i es trasllada més enllà, i d'una història que evidentment encara segueix
1: sí,
0: en actiu.
1: Són més de 130 anys, són no sé quants nams ja, però bueno, deuen ser més a prop de 140 ara mateix que de 130, d'història de Sorfeo Maunès.
0: Sí, era, crec que és el 1890 que neix Sorfeo Maunès, per tant, estem xerrant de 136 anys. Vull dir, són uns quants anys, es diu ràpid.
1: Es diu ràpid. I després, a part de Sorfeo, tantíssimes corals que han existit i que s'estan creant i que es generen a nivell de Menorca. No?
0: Sí. Ara, per exemple, mira, justament dissabte passat vaig assistir a un concert de música gospel, que el gospel, evidentment, entra a Menorca anys més tard, si mateix que la lírica, però no deixa de ser una evolució d'aquelles ganes que la gent té de cantar. Segurament el repertori gospel entra dins certes corals com un repertori de més a més, juntament amb ses cançons clàssiques, i després a poc a poc es va especialitzant.
1: Sí, jo crec que també és un fenomen de moda, també. Vull dir, ara mateix està molt en moda, i a part fan formacions amb cantants que venen de fora, i això és un atractiu afegit, no? I també jo crec que hi ha un component terapèutic, no? Bueno, la música sempre ho és, terapèutica.
0: Sí. Tots... Però si més es fa en conjunt, i qui canta no és un grup de 4 o 5 persones, sinó que són 50.
1: Exacte. Aquesta sa vibració, no? Sí. Aquesta vibració del cos, no? I de sa caixa de ressonància que tots tenim, no?
0: És que hem cantat en coral, sabem que això funciona així.
1: És una cosa meravellosa. Cantar col·lectivament és una experiència molt, molt, molt podida.
0: Per tant, aquest accés del poble a sa música de sa lírica, que inicialment, a priori, no és popular, inicialment, és evident que impacta directament en el mateix repertori popular, i aquí a Menorca tenim aquesta especialització, no? Hi ha molta música popular que acaba bevent de tota aquesta tradició lírica.
1: Sí, també per manera de cantar. Per manera de cantar aquest tipus de repertori popular, no? De cop s'estilitza. Hi ha una estilització vocal, no? I, bueno, és curiós això, no? És un fenomen.
0: Sí, que ho és. Anem a fer la primera de ses escoltes, la primera cançó, que es diu Pensando en ti. Escoltarem com, a més, és evident que la qüestió idiomàtica també té alguna cosa a veure, perquè ses sarsueles eren de ses... Bueno, ho has comentat fa una estona, no? El gènere que entrava molt de ple, perquè a més era més fàcil d'entendre que no sap parlar italiana. Llavors, alguns autors menorquins, com és el cas del mestre Bartomeu Carreras, compon algunes en català, però majoritàriament en castellà, i aquestes cançons entren de ple en la tradició, fins al punt que avui en dia, quan es fan trobades de cantades, aquesta és un clàssic. Ara ves
1: pensando. Sí.
0: Anem a escoltar-lo.

0: Molt bé, hem escoltat aquesta gravació més rudimentària, això és de l'any, crec que el 1978, està gravat per el grup folclòric de Mo, i bé recull aquesta, no, aportació a la música lírica, inicialment sense passar per sedàs aquest de que el poble se la fa seva, però ja sabem que aquesta cançó ja ha passat aquest sedàs. Llavors, quan hi ha trobades populars, la gent la canta, i a més en la curiositat aquesta que els tenors fan un paper, els sopranos en fan un altre, els barítons en fan un altre.
1: I a més està molt bé aquesta versió, us pot semblar una mica, bueno, més antiga, no? Mm-hmm. Que ho és, però està bé perquè recull molt la manera de cantar d'aquella època, per exemple, tots aquests glissandos, no? Sí. Tots aquests portaments, sí. No? Damunt les notes, que això és, diguem, per un cant líric és impur, no? Mm-hmm. Vull dir, Dios, no estaria permès acadèmicament, no? Però la gent ho cantava d'aquesta forma. Per tant, està enregistrat exactament com ho cantava el poble. I a més amb acompanyament de guitarres i de guitarrons. Que
0: clar, la rondalla.
1: Clar, que li dona, aquest aire tradicional. Realment tradicional. Mm-hmm. No?
0: Sí, lírica amb el món tradicional.
1: Correcte.
0: No?
1: Sí, sí.
0: I això a poc a poc ha anat evolucionant i hem vist com aquesta conjunció entre el món líric i el món popular ha anat a més. Aquesta cançó la va fer en Bartomeu Carreras, que era un compositor, un músic que, de fet, molt prolífic amb la seva creació artística, que va anar deambulant. Aquesta cançó crec que és de principis del segle XX, quan va arribar la guerra civil, va haver d'emigrar, va estar empresonat, crec, si no. Perquè, d'alguna manera, sempre se'l va acabar lligant amb el món roig, tot i que prèviament a la guerra tampoc no es havia casat exactament amb ningú.
1: I era de l'OM.
0: Sí, sí. Em podries dir alguna cosa més de
1: aquestes carreres? Té diferents sarsueles fetes. Mm-hmm. Té, per exemple, una sarsuela que, bueno, el Dolors va representar per part de la cooperativa Sant Crispín, que es deia Soña una noche, que té un duet de soprano i mezzo molt polit, per
0: molt
1: exemple.
0: Ah, molt polit. Sí, ja el temps presentes, sí. La luna, no? Que és aquella.
1: L'he cantat, eh? L'he cantat.
0: Tranquil està la noche, és aquesta, com vols
1: no,
0: dir?
1: No,
0: és una altra.
1: No, és una altra. Però, bueno, vull dir que és un compositor que va tenir tot un predicament, no? En el seu moment, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha un grup que en aquest programa també l'han tractat molt, i ara sembla que me'n vaig directament a una altra banda, que és Traginada. Traginada, l'època del tardofranquisme i el principi de la democràcia va implicar un sotrac, perquè era la recuperació de la

0: permetre la llicència, amb molt bon criteri, vaja, el meu punt de vista, de ser poc puristes amb el tractament de la cançó tradicional i folclòrica, no? Vull dir, van sucar, ells van sucar allà
1: dins. Qui mos demana lírica?
0: Lírica, endavant. Això mateix.
1: Una de les cançons icòniques també de la tradició, Son oví del Gendà, la tenim interpretada fantàsticament d'aquesta manera.

0: Preciosa aquesta cançó, eh?
1: Sí, és un hit del nostre futbol.
0: Sí que ho és. I a més és curiós visitar aquesta melodia, perquè n'hi ha més d'una de melodia de Sant Oví del Gendar. Sí. I és probable que aquesta no sigui la més antiga. Anna Maria del Mabonet va gravar anys enrere una altra versió de Sant Oví del Gendar, que és la que trobam més en els cançoners, com és en Francesc del Branca. I aquesta és una melodia que apareix, segons diuen els cançoners, cap allà als anys 50 i 60, tot i que no queda prou clar si ja existia abans i és ara en aquells moments que queden els cançoners, o hi ha qualque autor que hi fica mà. Sé que Deseado Mercadal en el seu moment
1: va fer una recreació,
0: però pot ser si la melodia exactament ho és d'ell o ell només en va fer la memorització.
1: Però, en canvi, Joan Carles Fixet, la petjada que va deixar traginada a la nostra tradició, que aquesta versió...
0: Ets la que es coneix molt més. Poca gent coneix aquella altra que també canta. Té un deix, però és una melodia que no s'hi sembla, de fet.
1: No, sí.
0: I és molt curiós quan passen aquestes coses. Molt bé. Continuant parlant de la importància dels cors dins les obres, això també passa fins i tot quan una obra forma part d'una obra de creació, que no és en un principi res que tingui a veure amb la música popular, com en una sarsuela, i a poc aquesta cançó es desprèn de la sarsuela i passa a ser llegat i patrimoni del poble. Deseado Mercadal, que ara en xerràvem, va fer una sarsuela que es diu El tresor del Branca, i dintre hi van cloure una cançó que es deia Himne a Menorca, en què, bueno...
1: De fet, és himne, la cançó que canten els presoners tancats que han estat raptats, no? per els moros.
0: Sí, en aquella època els moros.
1: I ho canten mentre estan dins la presó, una mica com aquell cor de Nabucco, no? Des va pensiero, que són els esclaus que estan tancats. Idò, és una mica la mateixa ambientació, no? I llavors enyoren la seva terra, perquè sonen fora de la seva terra, i canten aquest himne a Menorca.
0: I és un himne que sona purament a himne.
1: Purament.

0: fins al punt que per cercar aquest himne l'han anat a cercar també en un enregistrament del grup folclòric, i que després és un himne que s'anà fent per corals però que no s'enregistra mai més, perquè no deixa de ser, de tenir aquest deixant popular que avui en dia a ses cantades també apareix, i allà és.
1: Sí, i a més hi ha gent que l'ha reivindicat en moltes ocasions com un possible himne de l'illa de Menorca, sí. No? Passa que tira més cap a llevant que cap a ponent.
0: Segurament sí. Escoltem aquest himne a Menorca.

0: Final apoteòsic d'himne, eh? com tot himne diu que ha de ser.
1: A més, en aquest himne, mentre Escort canta so, la segona part hi ha un contracant dels dos solistes, de la soprano i del tenor, que aquí ho feia un instrument de vent.
0: Sí, crec que era un violí.
1: Sí, era un violí?
0: M'ha semblat, però tampoc no...
1: Vull dir que hi ha un contracant,
0: hi
1: és com un concertant, no?
0: Sí, vull dir que té tota la forma aquesta típica de sarsuela, sarsuela de música lírica és contracant, allò que és propi de la música culta, però s'ha entrat de ple, i a ses trobades, quan vas a Nas Vagros o quan vas en els grups de música de qualsevol poble quan arriben ses festes, aquest llenguatge típic d'aquest tipus de música apareix de forma completament espontània.
1: Completament.
0: Aquest contralt, vinga, tu faràs d'això, tu faràs d'allò, i si no, sense dir-ho, solament.
1: Exacte.
0: Alguns agafen una veu, alguns altres agafen una altra, i l'altre faràs contrapunt.
1: Sí, així és.
0: I això ho trobem constantment. Hi ha, evidentment, en l'espai que mos deixes programa, no podem escoltar tota la música que voldríem. Però sí que hem de fer referència a casos com, per exemple, des Deixem-lo-Dol. Deixem-lo-Dol és una tradició antiquíssima que és cant coral pur, entrant de ple en el concepte de música religiosa, perquè Deixem-lo-Dol vol dir el dol que duim perquè Jesucrist és mort, és dia de Pasqua, com que ressuscita, apareix tota aquesta visió de renaixement, de la resurrecció, i tota aquesta joia religiosa es concentra en el cant coral. Vull dir que és constant com aquest cantar de forma conjunta anant modelant la tradició.
1: I a més, Deixem-lo-Dol, que és una tradició molt arrelada, o sigui, a vegades, encara ara, no? Es formen corals expressament per cantar Deixem-lo-Dol.
0: Expressament. Mon mare va cantar Deixem-lo-Dol i quan arriba just, comença la corema, acaba Carnaval i ara començam a assajar cada setmana.
1: Per tant, és un esdeveniment popular, no?
0: Completament.
1: Que moltes vegades, a part de sa massa coral, també hi pot haver veus solistes que fan segons quines coples o segons quins fragments, no? I de fet hi ha varis de Deixem-lo-Dol musicats, no?
0: Sí. Xerrant de Deixem-lo-Dol com a tradició, com a que ses lletres segurament sempre et sa mateixa, però sa melodia va canviant depenent de sa zona, depenent de qui fa l'arranjament, i s'hi afegeixen coples perquè hi ha diferents goig associats a Deixem-lo-Dol, i és una tradició molt rica i molt antiga, es té coneixement que cap allà al segle XVI, XV ja es cantava, vull dir que és molt antiga.
1: Sí, jo recordo de petita, que es feia Deixem-lo-Dol, de fet encara es fa, però bueno, hi va haver uns anys en què es feia amb orquestra i es feia allà en plan magnànim.
0: Molt gros.
1: I, sí, i hi havia veus solistes, no? Hi havia el José María Olivas, hi havia en Cintes, en Lito, que feia la part de baix, havia vingut una Marga Tudorí, també, a cantar Deixem-lo-Dol, en Martina Garriga. Bueno, jo recordo que era petitona, però ja cantava en Deixem-lo-Dol, allò era un apoteòsic.
0: Era apoteòsic.
1: Sí.
0: I per tant, tota aquesta saba ha fet també el camí invers, el camí d'anada i de tornada. El món líric, el món de sa música culta, de sa òpera i de sa zarzuela penetra de ple dins la tradició popular i el poble se l'apropia, i el material propi del poble torna una altra vegada cap a l'escena culta, no? I tenim aquí versions interessantíssimes que des de sa música clàssica s'han fet projectes que agafen cançons tradicionals i que creen un producte nou interessantíssim. Aquí hem parlat abans de Pensando, tenim per exemple que Anna Ferrer, juntament amb l'orquestra en l'Ocim, va fer una versió de Pensando.
1: Sí, l'any passat a un concert que vam fer en el Teatre Principal, promogut per Joventuts Musicals d'Amor, que va ser un concert magnífic, per cert, i ella va fer una versió de Pensando en ti amb l'Ocim, realment fastuosa. Sí,
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: I hem de parlar també d'un altre projecte, perquè te tenim a tu, per parlar de Nura.
1: Sí.
0: També. Cants de Nura és un espectacle de l'Ocim, l'orquestra de Menorca, l'orquestra de cambra de Menorca, que va fer una... Explica-nos exactament en què consistia aquest projecte de recuperació de música tradicional a través del món.
1: Sí, l'Ocim va commemorar... va encarregar Joan Albert Amargós, que és un compositor i arrangista català de molta anomenada, una persona que ha fet feina, per exemple, moltíssim en Joan Manuel Serrat, per exemple, ha fet moltíssimes orquestracions simfòniques d'en Serrat, i és un gran músic. Llavors li va encomanar una obra per estrenar-la ells, a Menorca, sobre la tradició folklòrica menorquina. I ell va veure de diferents tonades del folklore més, més pur de Menorca, i va construir una obra simfònica per orquestra, per cor i per dues veus solistes, veu de soprano i de baríton, que va ser realment al·lucinant. Va ser molt, molt polit i va crear una comunió boníssima, i és una llàstima que mai no es vagi enregistrar aquesta obra, perquè està escrita, està estrenada.
0: És accés, YouTube es pot veure i es pot escoltar, però clar, no hi ha un enregistrament.
1: No. Jo crec que és una obra que a tots els que hi érem dels escenaris i en els de baix també, quan la vam fer, va calar profundament, perquè era com sublim les nostres arrels, no?
0: Clar.
1: Era una sublimació de la nostra tradició popular.
0: Anem a escoltar un fragment d'aquest Cants de Nura, aquesta obra simfònica, específicament Pataneres.

0: espectacular. Ara xerràvem fora del micro que, bueno, que és una llàstima que no s'hagi pogut enregistrar, perquè el so que hem pogut escoltar no deixa de ser una gravació feta
1: sí,
0: allà
1: càmera.
0: Directe amb una càmera i sí. Que està penjat, que podem trobar a YouTube, però no és, no és un enregistrament així com toca, diguem, però tot i així es deixa entreveure perfectament la feinada que hi ha, feinada i la sublimació.
1: I aquesta sonoritat molt contemporània, no? Aquestes coses com dissonants a vegades, no? Aquests jocs que es nota que, que és un músic que prové també del món de jazz, com una Amargós prové també del món de jazz, i hi ha moltes tensions diguem harmòniques, no? I és molt potent realment. Abans, quan, bueno, al llarg de tota aquesta xerrada, no, que estem fent, estava pensant que realment aquesta compartimentació que tenim tendència a fets humans, no? Per sabers, no? Per cel·les,
0: per
1: això
0: gèneres.
1: Això és folclore, això és lírica, això és jazz, música pop, això és jazz. Al cap i la fi és una mania nostra per classificar, sí, sí. No? Ens agrada tenir-ho ordenadet en capsetes tot, quan en realitat la música és música, i cantar és cantar.
0: I cantar és cantar.
1: I si l'instrument te dona per cantar una cosa, cantes aquella cosa, i si te dona per cantar l'altra, també ho cantes. I ja està, no?
0: És així.
1: No té més.
0: En aquest espectacle que hem sentit ara, bueno, no ho hem dit abans, però intervenies, Maria, juntament amb un tenor català.
1: Un baríton. Sí, en Manel Esteve.
0: Manel Esteve.
1: Sí.
0: Que de fet crec que ha vingut aquí altres vegades, no ve de nou a Menorca.
1: El seu germà ha vingut a Sorfeón a fer diverses coses.
0: Ai, doncs
1: Vicenç Esteve.
0: D'acord, jo és de Sorfeón que el coneixia.
1: És que Esteve són una nissaga de cantants. Son pare ja era cantant, els fills també són cantants, els seus fills també són cantants, és tot una nissaga. I en Manel també ha vingut a Menorca a fer òperes.
0: D'acord.
1: Jo vaig fer amb ell Carmen, en el teatre principal, i amb en Vicenç Esteve, el seu germà, i van fer la Bella Helena, van fer la Vídua Alegre a Sorfeón. Bueno, és un cantant supersolvent, no? I bueno, sí, va ser realment, va ser una festa, no? Aquells cants de Nura, una festa.
0: Sí, sí, i això que deies també de les fronteres entre gèneres, també has fet alguna incursió, com a través del món de la lírica, però mesclat amb el jazz i mesclat amb la música tradicional, també es pot fer alguna cosa.
1: També,
0: no?
1: Sí,
0: aquí tenim,
1: sí.
0: Hauríem de parlar del projecte de menorquinament.
1: Sí, que el van presentar... Sí, el van presentar dia 1 de març, a l'O, i va ser un èxit, la gent li va encantar. El que van fer va ser... Vam triar un repertori de cançons que provenien tant d'autor com de la tradició folklòrica, diguem. I també de grups més contemporanis, no? Però que han calat dins la música popular menorquina, dins el sentir popular, no? Per exemple, doncs, hi ha els Ivens de
0: ja t'ho diré,
1: però també hi ha la Vall de Xis de Ponent, i hi ha Romàs de na Roseta, i hi ha Sabia el Gendà, i hi ha Ana Cecília, i hi ha la Balada d'en Lucas, i hi ha Plora Guiterra, i hi ha
0: Vell Mariner. I aquest repertori, que sigui d'autor o no sigui d'autor, ha entrat de ple en tot el repertori popular.
1: Clar, igual que, per exemple, quan van celebrar 50 anys d'Escoltes Vent, me record que vaig escriure un article en el diari, i li deien en Tòfol, és que segurament d'aquí molt poc ningú se'n recordarà que l'hagis escrita tu en aquesta cançó.
0: Molta gent ja deixa de ser.
1: I això és el millor que li pot passar a un autor, no? Que es poble se faci seu.
0: Que transcendesqui la seva cançó.
1: La seva pròpia persona i quedi dins sentir popular, no? I això és ser popular. Això és ser popular.
0: És així. En Tòfol l'han tingut aquí també, parlant precisament d'aquest aspecte, no? De com, tot i sempre parlar de música tradicional, hi ha una part de la música tradicional que segurament és la darrera fornada, no? Que entra dins el repertori popular, que és tot aquest món de la sabanera, la música marinera, que clar, són unes cançons
1: de taverna,
0: exacte, aquestes cançons encara tenen autor i la majoria viu, però clar, ja comencen a deixar de ser cançons d'autor per formar part del repertori popular directament.
1: Llavors, amb aquest projecte, el que vam fer és a partir d'uns músics de jazz i una veu que prové del líric, vam afrontar aquest repertori d'arrel popular i menorquina, i li hem donat una volta, no? Li hem fet un desarreglo, que diu en Pere Guimbau.
0: Un desarreglo. Pere Guimbau, segurament una de les veus més fonamentades quan xerram de jazz a Menorca.
1: Sense cap mena de dubte. Jo crec que és un dels grans músics que tenim avui en dia en aquesta illa, no? Per molts motius, no? També

0: també per tarannà, no? Però bueno, vull dir que hi ha el projecte de convertir-lo en disc, a veure si arriba.
1: Que bé, abans hi arriba.
0: Abans hi arriba. Sí.
1: En Bep t'ho reclamarà.
0: Sí,
1: Cardona.
0: En Bep Cardona sempre m'ho reclama. I fa molt bé en fer-ho, eh?
1: Sí.
0: Perquè el fàcil és no fer l'enregistrament, perquè és un mal de cap fer un enregistrament.
1: Sí, mira. No sé si m'ho dius o m'ho contes.
0: No, t'ho compartesc. per logística, per despesa...
1: Per doblers.
0: Per mal de cap, per... En fi,
1: completament.
0: És un acte de fe.
1: Però quan està fet, dius... Jo ho he fet.
0: Ai, sí, i te quedes amb l'ànima més descansada, no? Perquè realment és com treure una cosa fora de tu i deixar-la allà perquè ho vulgui sentir qualsevol dia, no? I qualsevol moment i qualsevol any.
1: És així.
0: I això és polit,
1: sí.
0: Però realment és un acte de fe.
1: Ho és. Molt bé, i quan parlam de que m'està parlant molt de tenors i barítons i artistes internacionals, segurament un de sinos que més, internacional, de veus del món de Celdrica que ha donat Menorca és en Joan Pons, que va fer la seva particular visió, i amb això acabarem aquest programa. També va fer la seva visita específica a la música tradicional. Va fer un disc que es deia Cançons i Amics, que comptava amb diferents persones per cantar juntament amb ell, i això va fer enregistrat amb l'Orquestra Simfònica de Catalunya. I bueno, el resultat va ser això que escoltarem. De fet, escoltarem una cançó que és el Romàs de na Roseta, que cantava juntament amb na Maria Elma Bonet. Estem xerrant de paraules majors.
0: I tant.
1: I ho deixem aquí, escoltant Romans de na Roseta.

0: I fins aquí aquesta especial versió d'una de les cançons més corprenedores, no sé si estaràs d'acord, Maria, sí, Romàs d'una Roseta.
1: Entre aquesta i Romàs d'una Cecília, ja no sé amb quin dels dos me quedaria.
0: Estan allà, eh? A més, sí, tenen una temàtica molt semblant, oh, sí, eh? Una Roseta i una Cecília respectivament, sí, que a punt de morir, que s'acaben morint, i, i el seu estimat que els va plorar i intentar veure si de qualque manera se...
1: És tràgic. Tenim un component tràgic en aquesta, sí, terra, eh, nostra?
0: Sí, sí, sí, és així.
1: Tenim un sentiment tràgic de sa vida.
0: Molt dramàtic.
1: Sí, sí, sí, però bueno, un gust, no?, que veus tan importants com sa d'en Joan Pons vagin fer aquests enregistraments envoltats de persones tan notòries, no?, i que per tant hagin deixat també sa seva petjada per endavant, no?, per tots els temps que vindran. Això és important, que hi hagi aquests testimonis.
0: Molt bé, Maria, encantat d'haver estat aquí en aquest programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me, se m'ha fet molt curt.
0: Ja, sempre se'l passa sol, són unes entrevistes, sí, que es acaben fent llargues, duim prop d'una hora d'entrevista, però se m'ho fa curt.
1: Sí,
0: ha estat un gust, com sempre, i fins a pròxima.
1: Gràcies a vosaltres.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

d'acord no en s'entén. Benvinguts, benvingudes, a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

0: El pas del temps genera evidències tangibles en els objectes. Els estrats es superposen i els més antics resten colgats, camí de l'oblit. Es fa difícil recuperar-los. Ho dic, tot això, que no deixa de ser una reflexió pseudofilosòfica de barra de bar, perquè avui visitam un pis funcional i còmode del maonès barri de les Tanques del Carme, un tercer sense ascensor que convida a practicar, tant si vols com si no vols, la màxima llatina del mens sana in corpore sano que proposava Juvenal a les seves sàtires. L'espai que ens acull està molt ben adaptat a les necessitats de les persones que hi habiten. La taula del menjador esdevindrà durant un temps un estudi improvisat de gravació. Però mentre es desenvolupi aquest episodi de lectures retrobades, no deixaré de sentir una mena de déjà vu constant que em manarà a contemplar l'estança on ens trobam amb una mirada escrutadora, arqueològica fins i tot. Fa poc més d'un quart de segle hi havia estat més d'una vegada en aquest pis. Hi habitava una altra gent, molt coneguda. La decoració era una altra. Fins i tot, algun envà de l'antiga construcció desaparegut per obrir espais nous. Les vistes, però, no han canviat gaire bé. Intent, maldestrament, superposar allò que havia estat aquell lloc damunt la imatge actual i l'exercici esdevé fallit. Els estrats antics romanen a la memòria i resulta que aquesta no és de fiar. Em costa veure el que va ser damunt del que és. Així tot, aquesta evidència dels estralls del pas del temps resulta una mena d'epifania, una il·luminació, tot just avui que visitam el lloc, i ho direm entre cometes, on escriu Carlos Minuchin i Vilafranca. Bon dia, Carlos. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Molt bon dia.
0: Som a Cateva, amor. És aquest un espai on escrius habitualment?
1: Sí, bé, ara som a la taula del menjador de Ca Nostra i és un espai on jo escric habitualment, però no va ser el lloc on vaig crear Corrupció de la matèria, que és un poc el llibre que avui comentarem, sinó que el vaig escriure quan era a Eivissa, fent de professor interí, que, com molts dels meus companys docents, em vaig haver d'emigrar, d'emigrar cap a terres eivissenques. Però és igual, perquè per jo l'espai de creació literària són els llibres. La meva manera de crear, de fer poesia, comença amb una cabòria que jo tinc durant el meu pas del dia. En algun moment hi ha alguna reflexió, algun pensament que queda enganxat, per dir-ho de qualque manera, i que jo necessito dir, i trobo amb una veu poètica la manera de dir-ho. Però després, tot i que potser dins del cap surt un vers o qualque idea o sentiment, de vegades no té ni paraules, sí que és entre llibres on neixen els meus poemes. És a dir, jo si tinc la necessitat de dir un poema, jo m'abracen els amics. Me'n vaig a la biblioteca, a la llibreria que tingui més a prop i agaf llibres i els obro. I aquesta taula mateixa ha estat moltes vegades plena de llibres i la meva escriptura sempre comença amb una lectura. I jo vaig llegint i és curiós com i trob la sintonia. Saps allò que a vegades penses en una cosa i sembla que tot el món ratlla d'allò, no? Això passa molt quan has de tenir un fill, no? Que de sobte tot veus papàs i dones embarassades. Això me passa en minúscul quan tinc una idea en concret, de sobte veig que tots els escriptors que m'agraden en aquell moment en ratllen i no els veus, perquè jo tinc allò dins el cap i neix el poema. O no. De vegades queda només amb una lectura, però bueno, com a mínim ja he fet la xalada de llegir, per això és un joc que de vegades és obsessiu i de vegades no. De vegades és plaent i de vegades es torna... De vegades hi ha malestar fins i tot en aquell moment, però neix una necessitat. bicicleta. Quan es feu gran, quedà la bicicleta abandonada. Per no llançar-la, vam deixar-la al pati, sense recer. Cada estació obria noves escletxes a les cobertes i la humitat, que no era poca en aquella casa, aixecà la pintura deixant el rovell en descobert. Entre les ortigues que l'engoliren, el sol en allimant colors que un dia foren llampants. Tanmateix, la mirada s'acostuma a no deturar-se en l'envellir patètic de les andròmines que tenim per casa. Els records romanen encara en el sutge rogenc que va deixar aquesta taca inesborrable a terra. Créixer és assistir a molts adeus involuntaris.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetat editorial. Volem donar una segona oportunitat a títols, la lectura dels quals considerem totalment vigent i, per això mateix, recomanable. Es tracta de títols que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha, que és el pas del temps. En el cas de Carlos Minuchin, com hem dit, avui ens centrarem en Corrupció de la matèria, un llibre publicat el 2019 per l'editorial pollencina El Gall. N'acabam d'escoltar el poema La bicicleta, llegit pel seu autor. El 2005 havia estat finalista del Premi Art Jove en 30 poemes llançats en l'aire. 12 anys més tard, el 2017, va quedar finalista del tercer Premi Illa de Menorca de Poesia. Ara bé, el gran salt literari de Carles Minuchin es dona quan guanya el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove amb aquest llibre Corrupció de la matèria, que apareix publicat a Pollença fent part de la icònica col·lecció Trucs i baldufes de l'editorial El Gall. El seguiran, un any després, el 2020, en què també participa al Festival Poètic Illenvers, els llibres Magma, obra guanyadora del Premi Joan Duc de Poesia per Joves Escriptors, publicat a Juneda, en Terres de Ponent, per l'editorial Fonoll, i Granit, Premi Pont Vell de Poesia Vila de Montblanc de 2021, publicat per la lleidatana Pagès Editors un any més tard. Podem parlar d'uns anys pròdics i intensos de creació poètica, als quals cal afegir el Premi de Poesia Illa de Menorca de 2021, en blau, un magnífic homenatge a Gumersind Gumila, que es pot llegir al volum col·lectiu Blau i els poemes finalistes del 8è Premi Illa de Menorca de Poesia, publicat per Editorial Menorca i El Diari, el 2021. De llavors ençà, però, sembla que aquest filòsof que es dedica a la docència s'ho pren amb més calma, almenys pel que fa a les publicacions literàries. Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
0: Sí, bé, així tot, fa no res, acabes de dir que bueno, o no has tancat la porta a altres gèneres.
1: Sí.
0: De fet, també escrius narrativa, assaig, teatre,
1: sí,
0: altres gèneres, no?
1: Sí, sí, he fet alguna prova en narrativa, però mai del tot sèria, és cert, encara me veig en temps de provar-ho, perquè tinc moltes ganes d'endinsar-m'hi amb una prova narrativa. I també algun text d'assaig tenc, però que encara no he trobat el fil d'encaminar-se cap a un llibre sencer. Són gèneres, tots dos, tant la narrativa, la literatura, més pròpiament dita, com s'assaig, són dos gèneres que també m'interessen, però es ve que el gènere de la poesia sempre m'ha permès començar i acabar. És a dir, la necessitat de resoldre la trob més efectiva amb el gènere de la poesia. De resoldre per jo, de resoldre pels altres, de comunicar un missatge concret, destilat. La poesia és un destilat, no? Hi ha tot... Jo tinc aquesta sensació que neix d'una gran incomprensió i acaba amb una cosa concreta, que pot ser qüestionable, evidentment, sempre, que pot ser, que accepta moltes lectures, moltes mirades, molt, que no té un sentit tancat, i jo això me resulta còmode, m'atreu, i crec que la poesia permet dir moltes coses que no poden ser dites en cap altre gènere, ni de cap altra manera, de la vida, rellam, també, no? I per això m'ha interessat i m'ha seguit interessant, crec que sempre, el gènere poètic.
0: I pel que fa a aquest gènere, ara ja fa uns anys que no has publicat, però així tot, hi ha un... tens algun projecte en marxa? És una pausa? És un fins després? És un... vaig fent però a un altre ritme?
1: Sí, a jo m'agradaria ser qui decideix quan es publiquen els llibres meus i quan es... I no és així. Jo he tingut la sort de publicar tres llibres amb tres editorials importants gràcies a tres premis literaris que vaig tenir la xamba de guanyar en el seu moment. I després d'aquests tres llibres em vaig acabar un altre, que no va tenir aquesta sort i que és un llibre que a més he anat treballant, que no va guanyar cap premi, he tingut l'oportunitat d'anar-lo engreixant i polint. I a dia d'avui no estic molt content, no està publicat, però jo el tenc i supos que en algun moment veurà la llum. Però no l'he volgut autopublicar, cosa que seria del tot factible, per dos motius. El primer de no autopublicar-me és perquè pens que la feina amb un editor és magnífica, no me la vull perdre, només publicaria aquest llibre després de la correcció d'un editor que en sepi, que s'hi dediqui, perquè respect moltíssim la feina dels editors, que crec que fan millors els llibres i poques vegades se'n ratlla de lo polit que és una bona feina editorial. I segona, que requeriria un gran esforç per part meva a nivell social, no? De presentar el llibre a moltes bandes i intentar donar un bon recolzament en aquesta editorial. I aquests anys he estat ocupat en la criança d'un fillet i també estudiant oposicions, fent-me un poquet mestre, no? Que a dia d'avui ara fa 6 anys que som professor, però no fa tants, i aquests anys m'he dedicat també a altres coses a nivell professional i familiar que han fet que la cosa estigui un poc aturada, però jo no he deixat d'escriure.
0: I els lectors tindrem sort algun dia de poder tastar el fruit d'aquest esforç que no has abandonat, però que canviat un poc de ritme, diguéssim.
1: Sí, jo hi confio que sí. Es ve que el primer any, com que van ser 3 anys seguits de publicar, el primer any que no vaig publicar res, ho vivia amb un pot d'angoixa, de dir, hauria de publicar, hauria de fer alguna cosa. I després me vaig convèncer, crec que encertadament, de que les coses passen quan han de passar i es fan així com toca quan no són forçades, no? I així serà.
0: Sí. Fantàstic. Fem, per tant, un boc cap enrere avui. Anem a aquest llibre que va guanyar el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove el 2019. Com el veus, aquest llibre, aquest debut? No és exactament debut, però d'aquesta etapa més pròdiga, com el veus, ara que han passat gairebé 6 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas? Com t'hi veus? Sí.
1: I de jo el llegesc i m'agrada. I penses, el llibre que hagués escrit? I n'estic molt content. I me passa amb els altres dos. És bé que hi ha versos i algun poema fins i tot que el canviaria, però això m'ho quedo per jo i no ho dic gaire. Però en general és un llibre que del qual n'estic molt content. pens que si cauen ses mans d'algú que li agradi sa poesia, pot passar una bona estona explorant sa temàtica que s'hi reflecteix, que és el pas del temps, és sa denúncia social, és sa cruesa de sa vida i a la vegada un pot de llum d'esperança també. I sí, més o manco, el veig bé. És cert que està bastant mal distribuït i és mal de trobar. És, molt de comentaris que se m'han fet és que mal de trobar corrupció de la matèria, el demand no m'arriba i de més, i això se m'escapa bastant d'aquest tema perquè no me n'encarrec jo de distribuir-lo. I,
0: no, però aquest i és, ja un, és un mal endèmic, és de sa distribució de llibres que costa que siguin allà,
1: sí.
0: que el potencial lector el pugui tenir a l'abast. Ho salvam en forma de biblioteques públiques, però bé, no...
1: Sí, sí.
0: Està molt bé, però jo és un llibre que hauria de ser encara...
1: Sí, jo ho entenc.
0: Fàcilment adquirible, com a mínim, a llibreries aquí a Menorca.
1: Sí, no vull ni que sigui una queixa, perquè no me pertoca jo fer-ho. Entenc que el món editorial té les seves exigències de negoci i la novetat sempre nutreix la gent que hi fa feina i, no? I hem de guanyar sou. Hi ha un volum de publicació tal vegada excessiu a dia d'avui, passa a la societat en general on l'exigència de qualitat de vegades és molt baixa i premia la quantitat per damunt de la qualitat. És mal de fer trobar, de vegades trobar un bon llibre. I jo no dic que el meu sigui un llibre excel·lent, tampoc, però vull dir que és, no és raro que un llibre del 2019, ara que han passat 6 anys, es perdi, per dir-ho així, es perdi, sigui mal de trobar. Però bueno, és bé que hi és a les biblioteques, es va ser distribuït a moltes biblioteques i fins i tot, contactant amb l'editorial, ells mateixos te'l fan arribar, no? Bueno, si un pot contactar amb el gall editor, tal vegada tarden un poquet, però te'l fan arribar i les llibreries fan el que poden. Jo no vull culpar ningú. Funciona així.
0: Sí, molt bé. Passam idò ara a parlar de corrupció de la matèria, del llibre. Potser és una bona introducció a llegir el text de la solapa, que diu el següent. Corrupció de la matèria explora de manera poètica un dels principis rectors de la realitat humana, el temps. La mirada ígnia i una veu irada posen el focus en situacions on la vida perd l'estabilitat pretesa i mostra la seva nuesa irracional. El temps esdevé, en conseqüència, personatge material, protagonista que es corromp i descompon a cada instant. L'obra, que s'allunya tant del plany com de l'autocomplaença, accepta el repte i afronta sense excuses aquesta condició. Fins aquí la cita. De fet, apunta algunes coses que ja he comentat ara fa un moment. Intentarem ara anar desentrellant alguns d'aquests elements. Començaríem per aquesta exploració de manera poètica. Jo crec que aquí hi és fer una simplificació força barroera, però a vegades no hi queda més remei que
1: tu, però... Tu te la pots permetre.
0: Bon. Bé, podríem dir que la Grècia clàssica, poesia i filosofia eren dues cares d'una mateixa moneda, eren dues vies, sempre a través de la paraula, d'intentar dir allò que no es pot dir, que més o manco també és una idea que ja has apuntat també fa una estoneta. És a dir, d'exercir el logos o intel·ligència pura, té diferents traduccions aquest mot, que podem això lligar amb el pensament racional. Poesia i filosofia serien, per tant, eines que ens permeten al manco intentar conèixer millor el món de què fem part. I des d'aquest punt de vista, que siguis filòsof i poeta fins i tot sembla la cosa més lògica del món, una cosa natural fins i tot, com ho és el fet que corrupció de la matèria et centris en un tema, o manco el tema principal de corrupció de la matèria, sigui una d'aquestes dels grans temes de que han duit de corcoll o que han estat centre d'interès de l'ésser humà des de sempre, bueno, des de sempre que el manco som sàpiens.
1: Sí.
0: És a dir, estem parlant del temps, que és, com es pot llegir en aquest el llibre, un dels principis rectors de la realitat humana. Bé, jo he fet aquesta mena de resum, no sé si vaig ben encaminat o no, però bueno, és aquesta, tant si vaig ben encaminat o no, t'agrairia. Si vaig mal encaminat, que ho matisem, però sobretot et demano a veure si aquesta és la intenció que hi ha darrere de corrupció de la matèria.
1: Sí, sí. Fins i tot Plató, que va proposar expulsar tots els artistes de la seva república ideal, fins i tot ell era un gran poeta. Ell deia que no feia metàfora, que feia alegoria, perquè referia a la veritat en comptes del mite, i feia aquesta gran distinció entre religió i ciència, no? Bueno, incipient en el seu cas, però fins i tot ell, fins i tot Plató, que volia expulsar els artistes, era un artista i escrivia com els àngels i escrivia carregat de poesia. I és que tu has dit, ser filòsof i ser poeta té tot el sentit del món, i és que jo troc que és una mateixa cosa. És que troc que no hi ha distinció. Jo troc que es pensa amb el cor. Qui té un mínim de sensibilitat pensa. I ser humà significa fer-se compatible amb la realitat des d'una distància obligada, que no és altra que el llenguatge. És a dir, senzillament som éssers no condicionats, no determinats per els nostres instints, sinó que mos menes desig. Un desig de viure que és insaciable, perquè és constant i és permanent. I això fa que, per entendre què mos passa, per resoldre situacions, per viure en comunitat, per etc., ho hem de mastegar dir. Ho hem de mastegar dir de qualque manera. I de vegades no és en paraules, però ho hem de dir. Sempre hi ha una simbolització, no? Ven que no s'ha de llenguatge com a símbol, no? Fins i tot a vegades mos costa pensar com podia viure la humanitat sense escriptura, no? L'escriptura és una cosa relativament actual i moderna, no? Clar, és que podíem viure perquè la simbolització ja hi era, de feia, sé, mil·lennis. I sí, senzillament, jo aquesta cosa de separar raó de sentiment, cos de pensament, que la culpa la té el mateix Plató, però en podem seguir ratllant, que va ser ell que ho va voler separar, i després el cristianisme i tot el judeocristianisme i la seva allargada sombra han arribat a perpetuar fins a l'individualisme actual. Senzillament això me sembla una mentida, no me sembla ni evident ni cert. El llenguatge està carregat d'emoció, carregat d'intel·ligència a la vegada, no? I és així com m'agrada escriure. I ratllant dels temps, l'altre dia vaig llegir pel diari a la prèvia en el pregó que va fer en Damià Roger Ferreries, i ell deia, hi ha quatre temes, no? Són l'amor, la mort, la llum i quin més, amor, la mort, la llum i el temps, evidentment. I vaig dir, clar, li dono tota la raó, és que són els quatre temes, i és que al final la condició humana és aquesta. I el temps ha fet matèria en aquest llibre, és el protagonista, perquè aquesta visió de que el temps és lineal, que el temps va passant i que un hi queda sotmès, és un altre invent d'aquesta injúria del cristianisme que ens vol fer pensar que la vida és una cosa separada de la veritat, no? Que la veritat és allò que hi ha després de la mort, que ja vindrà, que quan te casis seràs feliç, quan puguis comprar un cotxe seràs feliç, quan te'n puguis anar de vacances seràs feliç, etc. Tot això són aquesta mirada dels temps com una cosa separada de jo és una mentida. senzillament no és bé. Això m'ho sembla que no és bé. I en aquest llibre, des d'aquesta convicció, neixen tota una sèrie de mirades a diferents subtemàtiques, si vols dir, on és innegociable aquesta condició d'entendre els temps com una cosa pròpia. Per dir-ho resumidament, aquest llibre és una reivindicació de l'autenticitat, d'intentar viure d'una manera autèntica.
0: Mm-hmm.
1: No sé si m'he explicat o en què ho embuem més.
0: Podria ser. Mm-hmm. Segurament, amb el que anarem dient ara, acabarem de complementar. Jo no, és una molt bona manera de situar-nos. Clar, aquesta idea d'aquestes dues cares de filosofia i poesia que van juntes, com a eines per aconseguir una mirada ígnia, és aquesta mirada que fa referència a la llum, del foc, que jo m'ha recordat, per exemple, el foc presocràtic que hi ha darrere d'imitació del foc d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel, per posar, com es posen en evidència en aquest llibre, les evidències d'espaç del temps, evidències físiques, que són fàcilment fins i tot constatables, i en aquest sentit diria que el títol de l'obra és prou clar, aquesta corrupció de la matèria, que seria una conseqüència d'espaç del temps, que ho hem vist també en la bicicleta que protagonitzava el poema que has llegit fa un moment, que també la podem percebre en textos que dediques, per exemple, a un derelicte, és a dir, un vaixell enfonsat, o un text que cada vegada que el llegeix m'agrada més, en què parles d'un calendari, i aquí juntes dues visions dels temps, una que és s'evident i l'altre que és segurament la construcció cultural que han fet al voltant d'aquesta idea, que és en el poema Criteri Computacional.

Criteri computacional. Els rellotges i els calendaris t'indiquen el seu propi temps. Basta veure'ls com envelleixen de forma desigual i mesquina. El groguejar de la pàgina, causat pel greix de cuina en suspensió i pel fum de milers de cigarros, et diu molt més de la vellúria que no la paraula maig escrita amb una tipografia obscena, ni el 1983 imprès amb ridícules pretensions d'eternitat.

De fet, potser la manera més punyent en què reflecteixes el pas del temps és amb un mot que utilitzes algunes vegades puntuals al poema, que és el de la necrosi, que és una imatge, crec jo, d'una potència important. Quan aquesta evidència del pas del temps, que existeix enllà del constructe cultural que n'hem fet, hi ha l'única gran certesa, que és la mort. Que no és cap metàfora, com dius en el primer poema del llibre. I aquí és allà on ens hem de situar. Aquesta és una fita que marca clarament. I els humans ens situem aquí. No sé fins a quin punt som en el temps, com diria Heidegger. I en aquest sentit, ets crític en com els humans actualment, la condició humana actual, en com l'homo superbus, l'anomenes així, narcisista, entestat a fer veure que la mort no existeix, que intenta inútilment viure en un present constant,

perquè s'hi veu instal·lat, no? Vivim en el temps actual, és que mos ha tocat viure, no és ni el primer ni el darrer, però si alguna cosa hem de canviar és el món en què vivim. Jo penso que tenia molta raó un filòsof anònim que va fer una pintada en el metro de Nova York, on es demanava, molt conegut, es demanava si hi ha vida abans de la mort, no? Jo aquesta frase sempre m'ha fet pensar molt, és a dir, hi ha vida abans de la mort, crec que és una responsabilitat de tots fer que hi hagi vida, i quan dic vida, una bona vida abans de la mort. I què implica una bona vida? I aquesta és la gran pregunta filosòfica del nostre temps, i segurament de molt de temps. Què significa que hi hagi una vida bona? O sigui, és una vida que hauria de ser autèntica, que hauria de ser plena de valors, que hauria de ser plena de goig, plena d'oportunitats, plena de coses bones, i no plena d'obstacles, plena de problemes, com us la trobam constantment, no? I això m'agrada no mirar cap a una altra banda, al contrari, si jo em sa poesia per confrontar aquells neguits, aquells problemes que crec que tenc jo i que tenen els meus i que tenen la meva societat en sa que jo visc, per tal de, una volta assumit el repte, provar de revertir-ho, de trobar-hi una solució, i encara que molts dels meus poemes puguin semblar molt pessimistes perquè hi ha imatges potents com la necrosi, en realitat jo vull que sigui optimista. I és que el pas dels temps no sempre fa que el vi sigui més bo. Hi ha grossos problemes que es poden enquistar durant segles, durant mil·lennis, i no ser resolts, i tal vegada un dia s'extingirà la humanitat i no ho haurem aclarit, certes coses. És a dir, confiar que el pas dels temps ho aclarirà, no. Hi haurà un dia, que serà demà passat, que mos morirem, i tal vegada aquests dos dies... mira, mon pare sempre ha dit, ho diu en castellà perquè és argentí, també ratlla català, però mon pare diu, si la vida són dos dies que no es pillen fin de setmana. I sí, però que cap de setmana tampoc ha de ser, tampoc ha de ser a costa dels altres, no? Sempre des de respecte, però que sigui bo. I clar, hi ha necrosi de moltes coses. Hi ha barcos enfonsats que romanen enfonsats i contaminant els fons de la mà durant molts d'anys, i tal vegada podria baixar qualcú i faranet. També una metàfora, no?

desodorat. Aspires a una llarga i sana vida avorrida, cuidada amb l'únic objecte d'evitar la mort. Perseguint aquesta fita impossible t'esgotes i mors molt abans de morir, mors a destemps. El problema no és l'acceleració, són les desaparicions que provoca. Ja no et pots morir de debò. Com t'hauries de morir si has atomitzat els dies i vius sense déus ni finals, ni teos ni telos? Les marjades que et contenien el temps s'han obert. Res comences i res se t'acaba. Ets pur present de pantalla retroil·luminada i has eliminat tota demora. És del tot impossible narrar-te. No tens passat i per això tampoc cap futur. No coneixes el dolç perfum de la contemplació serena. Ja no pots fer ni una passa. Quan pretens moure't, turista intoxicat, no pots anar més enllà que d'aquí cap aquí mateix, transparent, planificat, previsible. Se't veu nerviós, sues i supures d'una quietud obesa. Treballes com els ases de les sínies eixutes. Envermelleixes en comptes d'envellir i mai et faràs gran, sinó que et pensiràs digital i estantís. Tot ho consumeixes ara, tot és rendiment i angoixa ara, i la teva llar apagada és un trist ara fred de silents miralls enfrontats. Et manca la possibilitat de la bellesa, i per això també de la bellesa i de la vida. Sí, sobretot et manca la vida.

0: és tot plegat una crítica als valors dominants en les societats postcapitalistes o és només la constatació d'una realitat? És a dir, quina intenció hi ha darrere? És a dir, constatar només o constatar i, a partir d'aquesta constatació, criticar?
1: Sí, constatar, criticar i transformar, perquè crec que la paraula té aquest valor transformador. Les societats capitalistes, com he dit abans, tenen tot un seguit d'oportunitats, però no els hem de canonitzar. Ens estem carregant el planeta, estem perpetuant valors masclistes que venen de molt enrere i que es reinventen en noves màscares. I tenim problemes socioeconòmics que, novament, perpetuen l'explotació dels pobres i l'enriquiment només d'uns quants, i aquesta dialèctica atàvica de l'amo i l'esclau encara es veu a dia d'avui i té ressonàncies a les portes de ca nostra. El preu dels lloguers, tots els problemes migratoris, de canvi climàtic... No, tenim molt de fronts per resoldre, i fer-ne consciència és treballar el canvi. Tan senzill com això.
0: Mm-hmm. El filòsof que fa poesia s'evidencia la corrupció de la matèria de manera força explícita a partir de l'ús que fas d'alguns conceptes que pertanyen a l'àmbit filosòfic. Apareix la Aletheia, Atropos, el Desen, Kairos, els he pronunciat també com he pogut, que evidentment, per qualcú que encara no hagi llegit aquest llibre o que gràcies a aquest programa decideixi fer-ne una relectura, a veure, que apareguin aquests termes, no us hem de fer aturar, sinó que és tot el contrari, i per pensar a vegades hem d'emprar terminologia apropiada i pensar és un exercici en què hem d'aprofitar allò que ja han pensat altres abans que nosaltres.
1: Sí, va, maca meua, sempre hi havia el diccionari damunt la taula. Quan un li agrada llegir, surten, per sort, afortunadament, perquè qualsevol lector és una persona afortunada, tot de vocabulari que desconeix. I això em passa igual, perquè per això l'exercici de l'escriptura és a la vegada un exercici de lectura. No hi ha massa, el primer lector d'un poema és l'escriptor, no? I va així. Trobar paraules noves, per un, és un... No? Una satisfacció, jo ho veig així. I si hi ha conceptes que han estat emprats en altres idiomes, en altres temps, o en el mateix temps d'un, però que signifiquen i ajuden a fer allò que hem dit, de que la poesia pugui dir coses que encara no han estat dites i d'una altra manera, jugar a entendre que l'aletheia és el desvetllar, el treure, llevar el vel de la ignorància per donar llum damunt una cosa i és sinònim de veritat, conèixer que Atropos és una de les tres moires fies de la nit que fan que la vida humana sigui com sigui, no? Representen el destí, i Atropos és la que talla el fil, no? La que acaba, que representa la mort, no? Perquè talla el fil. Saber que Heidegger, per molt nazi que fos, introdueix el concepte del Dasein, que és el sèrie allà, no? I reconfigurar aquesta significació de jo com una identitat instal·lada en els temps. I, bueno, són coses que et fan pensar, no? Kairos, que és aquell concepte del temps viscut en un sentit més humà, no? Bé, i que significa moviment, també, no? Que viure és moure i ser mogut. Bueno, no sé, crec que l'experiència poètica no s'esgota només amb el sentiment immediat, sinó que l'exploració conceptual d'un poema, tal vegada un poc més difícil de llegir, aquest petit repte de, tal vegada, haver de prendre un diccionari, que avui el tenim en el mòbil, més fàcil que avui, amb intel·ligència artificial, només hi falta que surti qualcú i tu cridis Urea, signifiques... T'ho diu en veu alta, fins i tot, no fa falta ni que ho escriguis. És plaent, és senzillament part de joc literari que li dona qualitat. Algú pot pensar que és presumptuós. Mira, cada un té una opinió, però ja ho diuen, no? Que qui té opinió és perquè no coneix la veritat, no? I, no, senzillament, són paraules que ajuden en el joc, en el joc literari.
0: O bé, parlem d'un altre aspecte d'aquest llibre que tu també ja has apuntat i que també podem llegir al text de la solapa que hem citat abans. No hi ha plany, no hi ha autocomplença, però tot i aquest pessimisme aparent, hi ha lloc per l'esperança. I podríem citar poemes com l'inicial Ars Vivendi o Pantarrei o el poema A l'Ample. I en aquest darrer, i jo no sé per quin motiu, m'imagino que perquè abans és un llibre que havia llegit, em sembla que ressonen algunes de les propostes que Josep Maria Esquirol exposa a la resistència íntima.

a l'ample. Com més et dins se't clavi el gatzori, com més ufanosa et brolli la sang, més tendra la vinya et brotarà de la gola, més dolços els fruits de la ploma i del llamp. Platja, pins, mates llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, havaneres, pirates, morets, morenes, moreres, set salras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Que no per podrit fang t'esquitxin els dies, ni per agra la fel d'un demà d'aeroports, per oberta romangui la nafra, o per molt que s'oblidi el record. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set salras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Com més a prop se t'atraquin hores, com més et cremi la rutina del bram, desfua la gent de roí, cala foc a l'auca i no deixis de cantar. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set salras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc.

0: com haurien de viure, assent en el temps, o, com has apuntat fa un moment, com haurien de fer perquè hi hagués vida abans de morir.
1: Sí.
0: I no deixa de ser fer-ho així en el món en què vivim, una forma de resistència. Viure és resistir.
1: Sí. Resistència íntima és el llibre que m'hagués agradat escriure. És una referència bibliogràfica per això i també pels meus alumnes, aquí els hi faig llegir de vegades en Esquirol. Com haurien de viure a l'ample, no? Com diu aquest poema, haurien de viure sense la sensació de necessitar vacances. Haurien de viure trobant-nos amb la gent, amb les ganes de fer-los una abraçada quan els trobam. Somrient de debò. No somrient quan no cal. Lluitant per trobar solucions quan això no és així. I probablement sense tants objectius i amb més essència, no? No cercar tant la quantitat com la qualitat, no voler fer tant de més, sinó fer-ho bé. I trob que qui més qui manco sap de carrall, no? Tothom, quan tanca els ulls i se'n recorda d'un moment, no? On va tenir escola ple. Jo, en els meus alumnes, moltes vegades, perquè estan plens de dubtes i se'ls demana que pensin més en el seu futur que en el seu moment, perquè probablement l'adolescència fa nosa i no mos agraden els joves, no? Ja no li agradaven a Plató, avui només ratll de Plató, però Plató deia que els joves eren de la seva generació del segle IV abans de Crist, eren una generació ja perduda i que la humanitat ja se n'anava a nord. I això continua sent així, els joves fan nosa, perquè els joves són així. I ells me diuen, i què tri? Què faig? No? Te miren a tu i veuen un professor de filosofia i diu, com ha arribat aquí? O què faig? I jo els dic, mira, tria amb el cor. El seny te dirà una cosa i el cor te'n dirà una altra. Si tries el seny, sempre tindràs el dubte de si el que vas triar era bo. I si tries amb el cor, no tindràs aquest dubte. Probablement t'arrepentiràs d'aquella decisió al cap d'un temps i en triaràs una altra. Però és que no hi ha dreceres. No hi ha dreceres. El que sí que hi ha és la possibilitat de viure de manera autèntica o no. Un pot fer com un estrus i posar el cap dins en terra i fer veure que aquí no passa res i esperar una vida millor. I d'espera, veuràs què passa. No? I què li passen els que estan amb tu? És un repte, és difícil, perquè implica tenir molta assertivitat, saber dir que no, saber dir que sí, no? I una línia recta, que deia Nietzsche. No? Nietzsche deia, la vida és un sí, un no i una línia recta. I és això, atrevir-se a viure des de la majoria d'edat que implica ser una persona humana i conviure, per favor, no? Com diu Esquirol, no hi ha res més deshumanitzant que la fredor entre persones. Fer veure que els altres no t'importen una merda, perdó per la paraula, però no implicar-se quan un va pel carrer o quan un és a la feina i des de la crítica o la supèrbia o la ironia, sempre el que vulguis, però el rebuig de l'altre, no hi ha res. Vull dir, l'Holocaust nazi neix de això, de fer veure que els altres no importen. Sí que importen, i de fet importen perquè el teu goig, el teu benestar, la teva felicitat depèn dels altres, i és així, encara que sembli que la societat consumista te fa veure que és que no. Si tu te'n pots anar de vacances, és igual si salta no. Sí. No és en va, no? I no va així.
0: Molt bé, ara canviem un poc. Bueno, parlarem molt breument d'alguns aspectes de com, no de què. Alguns aspectes de la teva poètica que m'agradaria destacar. Serà un apunt molt breu, però bueno. Jo m'ha semblat, per exemple, trobar una certa tendència en els teus poemes emprar allò que s'anomena un epifonema, és a dir, un vers final o un parell de versos finals que són conclusius, és a dir, un poema reflexiu, però que arriba a una conclusió final que es pot expressar d'una manera contundent, fins i tot, i sintètica. També crec que optes per una poesia poc formal, no hi ha mètrica, no hi ha rima normalment, hi ha fins i tot, jo crec, una contenció, és una poètica de la contenció pel que fa a figures retòriques, tot i que, evidentment, n'hi ha i són fàcilment reconeixibles. I en aquestes figures el que dominen són imatges de molta potència, crec jo. I imatges que ajuden a destacar d'una manera lírica aquelles idees que vehicules, aquella reflexió que proposes al lector. M'imagino que ja hem apuntat la resposta abans, però és la teva, m'imagino, una poesia en la qual el què és molt més important que el com, no?
1: Mm-hmm. El com està en el servei del què, sí. És així, té més pes el què. Jo vull que la meva poesia arribi. I respect molt a qui ho fa diferent, no, només faltaria, és una qüestió d'estil propi, que prou feina me la dur jo tenir un poquet d'estil propi, un poquet meu. És així, com has descrit. Procur que hi hagi contundència, que hi hagi qualque hòstia a la cara, elements inesperats, i m'hi troc còmode així. Perquè tal vegada un altre emprarà la mètrica perquè aquell ritme acompanyi un missatge i jo ho respect, però no ho sé fer, ja està, ho faig diferent. I però sí que he pres molta atenció que hi hagi musicalitat. Jo dic el poema en veu alta moltes vegades i el corregeix moltíssim. De fet, en jo hi va haver una transformació quan vaig començar a escriure amb ordinador pel fet que podia esborrar ràpid, perquè la goma d'esborrar no era prou ràpida i escriure de seguit damunt el paper, que és el que feia al principi, m'enquistava una paraula ja marcada, llapis o bolígraf, ja condicionava l'arquitectura d'aquell desvers i de l'estrofa. I en canvi, l'ordinador, com que tot és molt més ràpid, això sí que me va permetre anar trobant. Jo me fix fins i tot en la forma, com queda el poema, si hi ha un vers massa llarg i me fa nosa, o m'agrada que sigui massa llarg. I sincerament, m'és igual quantes síl·labes té o on té la síl·laba tònica. Sí, la musicalitat interna que té quan jo el dic en veu alta, això me funciona perquè va compassada amb les imatges i amb la imatge que poema escrit es reflecteix damunt el paper i de vegades separes les estrofes per idees, però de vegades també per moments, de vegades també perquè jo vull que el lector pensi i li dona aquell espai o senti, no? El mateix. I sí, juc amb la llibertat que la poesia permet i això no vol dir que potser un altre dia faci sonets. Em sembla, jo en llegeix molt i ho admir i m'agrada i crec que moltes vegades funciona, però també penso que de vegades és un obstacle. Hi ha poemes que els llegeixen en mètrica i dic, ai, me fa nosa, queda massa dolç, que el missatge no és dolç. Bueno, és molt mal de fer que un poema rimat tingui, és un art, tingui pes i això m'acosta més. I ho faig així, no? Que me va més bé.
0: Acabarem ara aquest recorregut per corrupció de la matèria amb una pregunta trampa. Si ara haguessis de recomanar el teu llibre a un lector potencial, què li diries? Què l'hauria d'empènyer a agafar-lo, a comprar-lo, a treure-lo d'una biblioteca, etcètera, a tenir-lo, i a obrir la primera pàgina i començar a llegir-lo?
1: Jo el primer que li recomanaria és que se'n vagi a una platja que deixis llibre allà on te l'hagi vist i se'n vagi a la platja i visqui tranquil. Però si insisteix en llegir-lo, li recomanaria que exercesqui el dret que té tot lector de fer el que li doni la gana amb un llibre. Perquè hi ha moltes situacions en què un pot agafar un llibre des de moltes necessitats diferents i jo el que li diria és que no prengui cap tipus de prejudici, que s'ho passi bé, que l'empri, que el uegi, que el llegeixi en profunditat, que s'hi aturi o que no s'hi aturi, que si no li agrada que ho expressi, que si alguna cosa li incomoda, que et sentin la llibertat de sentir-se incòmode, que, no? Bueno, que sigui un espai de llibertat, li recomanaria això, que provi d'assumir el repte d'intentar entendre's a través de la lectura, que s'emmiralli, perquè jo crec que les lectures són emmirallaments, no? L'autor d'un llibre és el lector. Així com el primer lector és l'autor, realment qui construeix els poemes és l'lector. I jo que sé qui és el lector. Jo no conec l'autor dels meus poemes.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carles Minuchin del seu llibre Corrupció de la matèria, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria illenca. Quina és aquesta recomanació que m'ho fas?
1: Bé, me va ser un poc difícil triar perquè no vull que aquesta recomanació tampoc sigui entesa com el millor llibre que jo penso que s'hagi publicat, sinó senzillament la darrera de les curiositats que ha arribat a casa nostra, que és aquest llibre que es titula Menorca desapareguda, que és una coautoria entre Laura Piris, Néstor Cladera i en Joan Pau Salort, que a través dels seus anys de feina a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, i dins d'aquesta col·lecció Illes Balears Desaparegudes, però aquest Desaparegudes ja és d'altres indrets, dels territoris dels Països Catalans, i és molt, molt interessant veure Menorca com era a principis del segle XX, a través de les imatges i algun text explicatiu que tal vegada jo el faria més extens perquè un s'hi endinsaria, no? Si m'encantaria poder passar-hi uns dies dins cada una de les fotografies que s'hi troben i de tot d'una sembla que són carrers buits i que no hi ha massa cosa i les tanques i de més, però és que jo m'hi perd. Jo m'he passat hores observant, mirant, la imaginació vola i un aprèn coses, com per exemple sus que feien els menorquins de les platges. A la platja no hi anava ningú, només hi anaven tal vegada un diumenge a fer una bereneta, però en hivern, perquè en estiu feia massa calor i hi havia massa feina, sobretot al camp, i en hivern, i tothom se'n diu menjava i vestits ben mudats, no? Els menorquins s'anaven a la platja a fer la bereneta. Evidentment ningú sabia nedar. No, a la platja no hi anàvem a nedar, no? I això em va xocar molt perquè no ho coneixia. No sabia això, perquè l'àvia meua sí que hi anava a nedar, no? I tal vegada quan els menorquins reivindicant poder fer ús de les platges sense tant de bordell i sense tanta massificació, és perquè tal vegada volem viure com a turistes sense ser turistes, però són els turistes els que incorporen aquesta cosa que mos agrada tant d'anar a nedar a la platja. I res, me sembla molt curiós i me va fer pensar, no? De vegades sus que hauria de fer un menorquí de la platja és no anar-hi i fer més feina a la terra i cuidar més el patrimoni. Bé, no ho sé, és una exageració, perquè evidentment no vivim aquest temps, però bé, és un llibre molt ben fet, molt cuidat i enhorabona als seus autors.
0: Fantàstic. Ampliem cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra, diguéssim, del conjunt de la literatura catalana. I en aquest cas també d'ús una obra d'autoria col·lectiva, no?
1: Sí, molt col·lectiva, perquè es tracta en aquest cas d'una antologia, però la importància aquí no rau en els autors, sinó en la temàtica. És una antologia dirigida per Anna Gual, que és una poeta de Vilafranca del Penedès, amb qui tenim amistat. El que ha fet ella és recopilar tot un conjunt d'autors de parla catalana, d'arreu del territori, per tractar un tema que era tabú i que ho ha deixat de ser, que és la mort perinatal, no? Es titula Jo tinc una mort petita, a partir d'uns versos de Vicenç Andrés Estellers, que és un dels poetes que obre aquesta antologia, i tots els poemes ratllen del sentiment entorn a la pèrdua d'un fill abans o en el moment de néixer. I és un llibre carregat d'emoció, carregat de veritat i valent, no? I que respon a el que jo m'agrada a la literatura, que transformi el món, que se'n pot ratllar, se n'ha de ratllar de la mort perinatal. No hauria de ser mai més un tema tabú, són fills i filles de tanta gent, I ja està bé d'amagar un fet tant a la vegada tràgic però real, que succeeix i que forma part de sa vida de moltes persones que jo m'estim. I bé, és meravellós. Casualment, quan Nana va demanar tots els poetes a qui va tenir accés per demanar si havien escrit el poema sobre aquest tema, jo hi ha un poema de Granit que es diu Polisario, on t'hi parla i se m'hi va... Estic inclòs també dins antologia, però no és per això, per tema que el duc, sinó perquè com a conjunt, el sentit unitari d'aquesta obra el fa un llibre diferent, especial. No és un llibre de poesia més. Hi ha moltes veus consolidades i d'altres que no són tan indiscutibles, no? És a dir, i som jo, que podria no ser-hi, però hi teníem una Margarita Ballester que és imprescindible, no? Són veus poètiques que conviuen entorn a un tema que troc que és molt polit que se'n pugui ratllar i reivindicar.
0: I acabarem amb una darrera recomanació, en aquest cas pertanyent al conjunt de la literatura universal, i crec que vens amb un clàssic, no?
1: Sí, quan un pensa en la literatura universal ja pensa en aquests llibres que de qualque manera li han canviat la vida, i això me va canviar la vida, L'illa del tresor de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, que sí, que jo me va transformar com a lector. Jo només havia llegit literatura juvenil, per dir-ho així, i jo devia tenir 13 o 14 anys quan va caure L'illa del tresor a les meves mans i vaig veure que hi havia vida més enllà de Harry Potter, que molt bé. Harry Potter, jo m'ho passava molt bé en 12 anys, en 11 anys llegint Harry Potter, perquè així quan anaven sortint els llegia, però vaig veure que un podia anar-se'n al Carib a fer de pirata, saps?, amb un llibre i me va obrir els ulls. I el recomanaria a qualsevol persona de qualsevol edat que pugui llegir L'illa del tresor. Per favor, si no ho heu fet, llegiu-lo.
0: Fantàstic. Arribam així al final d'aquest capítol de lectures retrobades. Esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, especialment Corrupció de la matèria, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carlos, per acceptar de participar-hi.
1: Gràcies a tu, Isma.
0: I moltes gràcies als oients per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg compost per 24 cants o capítols que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tant en fora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: La història de la ràdio a Menorca, amb Xec Pons i Cristian P. Coll.
1: I és dia mundial, és que m'acosta molt dir mundial, però és dia mundial de la ràdio, no podíem fer altre que descobrir a través de la història que és que ha passat a la ràdio a Menorca des de que se coneix, que tal vegada no ho coneixem o no es coneix tot, però us intentarem explicar resumidament què és que ha passat a Menorca en el món de la ràdio, i per això tenim aquí el nostre historiador de capçalera, Chuck. Hola.
2: Hola, hola, de nou. Bueno, abans d'entrar dins el tema de la ràdio a Menorca, anem a donar una mica de context. No direm res de la seva invenció, de la invenció de la ràdio, perquè és una conjunció de diversos invents. Però sí que esmentarem els inicis de la transmissió d'àudio. Si bé es pot dir que els primers intents de transmissió d'àudio es remunten a principis del segle XX, el tret de sortida el dona l'enginyer elèctric Frank Conrad el 1916 des de la cotxeria de Caseba. Unes transmissions que posteriorment, el 1920, es convertiran en l'estació radiofònica KDKA. A Europa viatjam a la Haia, a Països Baixos, el 1919, amb la primera transmissió comercial. A Espanya, Ràdio Barcelona va començar les seves transmissions el 1924. I aquí, a Menorca, saltam fins al 1931, en què uns entusiastes maonesos constitueixen Ràdio Club de Menorca, domiciliada a l'Ateneu, amb ganes de trobar-se dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del capvespre, amb la pretensió de sintonitzar qualque emissió exterior, així fos castellana o francesa. El seu impulsor va ser en Benito Cintas Tudurí, que, per lo que es veu, tenia unes mans de plata per construir aparells receptors. La segona etapa s'inicia després de la Guerra Civil amb l'anomenada Ràdio Juventud de Menorca, Estación Escuela del Frente de Juventudes, del 1949, també esperonada per en Benito, però que no va tenir gaire recorregut. I arribam en els anys 50, el 1955, amb Ràdio Misión. Ràdio Misión neix a Ciutadella, vinculada a l'Església, i a partir de les transmissions de les tòmbules benèfiques. En un primer moment, aquesta ràdio, Ràdio Misión, es dedicava a la propaganda i a retransmetre actes missionals de la catedral de Menorca. Un any després, el 1956, amb el canvi de nom a Ràdio Ciudadela, es regularitzen les emissions matinals de capvespre i de nit. Sobre altres temàtiques, esports, música dedicada, la dona, noticiaris, etc., i rep nous col·laboradors, entre els quals destacarem la ciutadellenca Juanita Roca, una de les pioneres de la radiodifusió a Menorca. La Juanita, que era infermera i que també va obtenir la diplomatura en tècnic de radiodifusió,

0: de Menorca, en Xec mos va explicant a poc aquesta història. Xec, què mos dius?
1: Mos havien quedat amb Ràdio Ciudadela, que dos anys després, el 1958, torna a canviar de nom, més o menys, i rep el nom de Ràdio Ciudadela, emissora diocesana de Menorca, ja amb una missió diària, i aquell any hi trobam el primer director titular, el prevere Damià Coll, nomenat pel bisbe. El problema principal que té aquesta ràdio, ja que de moment l'església el sosté econòmicament, és la inseguretat legal de l'emissora. El govern estatal té previst dur a terme un plan nacional transitòria de ondes mèdies per a la redifusió espanyola, amb el qual es vol posar ordre a un mapa radiofònic confús amb moltes emissores il·legals o que funcionaven en es marge o grups d'abast estatal. S'inicia així un llarg procés burocràtic i de gestions que acaba el 1965 amb la publicació al BOE d'un llistat d'emissores autoritzades a continuar emetent en una mitja i Ràdio Ciudadela n'és una d'elles. Amb aquesta bona notícia, el projecte de ràdio pot continuar endavant i es decideix renovar material, equips nous, reformar les instal·lacions i, el més important, la instal·lació d'una antena a la finca de les Arenetes, amb la qual tota Menorca va poder escoltar aquesta ràdio.

0: I d'ara hem sentit aquest Quan xerres amb els ulls de Belén, aquest duet de Ciutadella que ja fa uns anys que ja no estan en actiu, i acabam aquesta part de història de la ràdio. Check.
1: Sí, bueno, per acabar, que no és un final, donem un vot fins al 23 d'abril del 2019, en aquest mateix lloc on som ara, en aquest mateix estudi de ràdio. Aquell dia, aquell vespre, es va iniciar aquesta aventura radiofònica de Ràdio Far, que, com tot començament, s'inicia amb un poc de timidesa, amb el podcast Maquetes, d'en Pedro Sánchez Tuomala, Sonora, que comptava amb Nayara, i el bibliofric d'un servidor. Enguany, aquest 2025, Ràdio Far complirà 6 anys. I en aquest temps compta ja amb 33 podcasts amb més de 700 capítols. I aquesta nova temporada del 2025 s'hi afegiran més programes i més col·laboradores. Hi haurà també el 6è Festival de Paquetes, noves temporades de Sagramola, de lectures retrobades, de Cap de Fibló, més sortejos i moltes més sorpreses.
0: I aquest any també estem molt contents perquè hem sentit un programa que es diu Ressona, és el primer programa a les Illes Balears creat entre Ràdio Far, Podcast.cat, és la revista Núvol des de Catalunya, Ràdio Intermitent des del Vallès, també a Catalunya, i Ràdio Arrels a Occitània. És un projecte que a través de tres grans blocs temàtics, el turisme, les tradicions i les fronteres, han reflexionat des del punt de vista d'un territori descentralitzat. Enguany venen emocions intenses amb nous capítols d'aquests programes que de sempre, com Sagramoles, Maquetes, Biblioteca Fric i molts altres, com també ha mencionat en Xec.

0: Des de l'infern. Senyor Lusk, senyor, us envio la meitat del ronyó que vaig prendre d'una dona. El vaig preservar per a vosaltres. L'altra peça la vaig fregir i me la vaig menjar. Va ser molt agradable. Potser us envia l'ensangonat ganivet que li vaig treure, si només espereu una mica més. Signat, atrapeu-me quan pugueu.
1: Aquestes tèrboles quatre línies donen cos a la coneguda carta Des de l'infern. I va ser enviada l'any 1888 acompanyada d'un tros de ronyó. Sí, sí, heu sentit bé, un tros de ronyó. I firmava el suposat assassí en sèrie conegut com a Jack l'Esbudellador. Avui a Pistolari Express ens posem una mica foscos i xerrarem de cartes enviades per assassins serials i quin paper tenen a la història, si és que en tenen. Comencem aquí, a Ràdio Far Menorca, la ràdio cultural de Menorca. Us xerren en Txec Pons i en Andrea Ollamburu.

Segons la senyora Wikipedia, font de saviesa col·lectiva, es defineix com un assassí en sèrie aquella persona que assassina a 3 o més persones en un lapse de temps de 30 dies o més i amb un període de refredament entre cada assassinat. La motivació usual és la gratificació psicològica que proporciona cometre el propi crim, tot i que no necessàriament ha de ser l'única. Els assassins en sèrie tendeixen a ser selectius quan guaiten a les víctimes i ho fan impulsats per alguna necessitat interior imperiosa. El concepte com a tal, i sorprenentment, no es va emprar fins al 1970 i ho va fer l'agent Robert Ressler, que era un criminòleg i perfilador d'assassins dels Estats Units. Val a dir que un assassí en sèrie no és el mateix que un assassí de masses, que és aquell que en un sol acte mata molta gent. I tampoc és el mateix que un assassí llampec, que és aquella persona que mata múltiples persones en diferents espais però en un període curt de temps. Jack l'Esbudellador és el nom que es va donar a un assassí en sèrie de Londres, a qui se l'acusava de 5 homicidis, amb un modus operandi caracteritzat per talls a la gola, mutilacions a l'àrea genital i abdominal, extirpació d'òrgans i desfiguració del rostre. Tot a dones que es dedicaven a la prostitució. Van ser diverses cartes les que es van enviar sota el pseudònim de Jack l'Esbudellador. Però només aquesta és la que es considera realment d'ell. Tot i que també hi ha qui té els seus dubtes sobre si es tractaven d'imitadors. Malgrat tot, el fet que la missiva anés acompanyada d'una petita capsa que tenia la meitat del que després es va determinar que era un ronyó humà preservat en alcohol i que, a més, casualment, provenia d'una de les víctimes, va ser un argument de pes per considerar que realment provenia de l'assassí. Tot i les investigacions i els més de 300 sospitosos, la policia mai va trobar resultats esclaridors de quina era la veritable identitat de l'assassí serial. Això va donar pas a múltiples teories i sospites per part de la premsa i l'opinió pública, a l'hora d'explicar els coneixements quirúrgics, la professió i la salut mental de l'homicida. A més, es va anar alimentant un mite que anys després ha estat concepte central de diverses obres literàries, artístiques i cinematogràfiques.

0: Un altre assassí en sèrie va ser el destraler de Nova Orleans, actiu entre 1918 i 1919, quan després va aturar i va desaparèixer sense deixar cap rastre. Aquest va matar 6 persones i ferir unes altres 6, totes elles amb una destral, sembrant la por entre la comunitat. Va escriure també una carta que es va publicar al diari.
1: Estimat mortal de Nova Orleans, el destraler, l'home de la destral. Mai em van atrapar i mai ho faran. Mai em van veure perquè sóc invisible, tant com l'éter que envolta la seva terra. No sóc un ésser humà, sinó un esperit i un dimoni de l'infern més calent. Sóc el que vostès, orlanians i la seva ximple policia, diuen el destraler. Quan t'ho cregui convenient, vindré a reclamar noves víctimes. Només jo sé qui seran. No deixaré cap pista, excepte la meva destral sagnant i els cervells dels qui vaig manar per a baix el fet que em facin companyia.

0: Un altre exemple va ser l'assassí del llapis labial, també als Estats Units, el 1945, qui després de tres tèrbols assassinats va ser atrapat, però que també va deixar un missatge en el segon homicidi, escrit amb llapis labial a la paret, que deia:
1: "Per l'amor de Déu, atrapeu-me abans que mati més. No puc controlar-me."
0: I no oblidem el cas del Ted Kaczynski, que tot i que se'l considerava un terrorista, realitzava les seves accions a través de les cartes. El conegut Una Bomber, del qual s'han fet documentals i una sèrie que recomanem i que trobareu a qualsevol de les plataformes habituals. Ell era matemàtic i filòsof i va escriure un extens manifest anomenat La societat industrial i el seu futur, on es plasmaven els seus anàlisis crítics a la societat del moment, amb especial èmfasi a les conseqüències perjudicials que portava el desenvolupament tecnològic de les societats humanes posteriors a la revolució industrial. La incomprensió i la no publicació d'aquest manifest per part dels diaris i de la societat en general van portar en Ted a realitzar una sèrie d'atacs per cartes bombes dirigides a persones de diferents universitats, però també a una aerolínia. Tot un cas que encara forma part de la cultura popular dels Estats Units i que finalment va ser destapat no per les investigacions de l'FBI, sinó pel germà del mateix Kaczynski, que va reconèixer en el manifest l'obsessió i crítica del seu germà. I tot això a què mos du? Jo crec que simplement a fer-nos preguntes. Clarament nosaltres no som cap especialista ni tenim feta cap investigació al respecte. Però com a part de la societat, com a éssers pensants, ens fem preguntes i plantegem situacions. I si s'obre el debat, millor que millor. Molts cops les sèries, les pel·lícules, els mateixos mitjans d'informació xerren dels assassins en sèrie com a persones amb antecedents malaltissos o trastorns mentals. Molts cops en el seu passat apareixen abusos infantils, ja siguin físics, sexuals o psicològics. Apareixen famílies desestructurades, casos d'abandonament, incomprensió per part de l'entorn, etc. Causes que al final responen a contextos socials, polítics, econòmics. Aleshores, fem la pregunta. És l'entorn, és a dir, aquest context social i els valors que prenem, el que pot donar pas a aquesta psicopatia? O resulta que tenim un impuls homicida dintre nostre, que en altres temps potser ens va ajudar a sobreviure i que pot o no desenvolupar-se? On està la responsabilitat de qui es converteix en un assassí en sèrie? És de la mateixa persona? És la societat que abandona i aparta a tot aquell que no encaixa? Som responsables totes i tots? Per ara, aquells que sou defensors absoluts de la ciència, s'ha de dir que no hi ha cap estudi que demostri l'existència d'aquest gen assassí. Cert és que tampoc hi ha cap estudi que digui que no existeix. Però si no es tracta de genètica, es tracta de societat? El psicoanalisme, per exemple, diu que l'agressivitat és un tret característic que forma part de tots els humans, que funciona com a instint, com si fos un mecanisme de defensa natural, més animal, potser, i que quan l'agressivitat es desconnecta de l'instint natural de defensa és quan apareix la violència. Altres teories apunten a les condicions de l'entorn i, per tant, vinculen la violència amb allò après, amb els valors. En fi, teories hi ha per tots els gustos. Vosaltres què en penseu? S'ha de dir que, tot i que creiem necessari xerrar d'aquest tema i fer-nos preguntes i debatre sobre els orígens, i més davant d'aquest món actual tan violent des de la paraula, des de les guerres i des dels gestos, aquí a Epistolari ens posicionem contraris a tot tipus de violència. Mai la defensarem ni la justificarem i sempre creurem en els camins que duguin a l'enteniment col·lectiu i, per què no, a les abraçades, que estan tan infravalorades i que tan bé fan el cor i a l'ànima.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Hey. Hola.
0: Fantàstic. Estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que fem, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, que saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a...
0: Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

Biblioteca Freak, capítol 74, en el qual mos endinsarem en el món de l'art per reflexionar sobre el paper de la dona en aquest àmbit de la creació, amb una novel·la que és una lliçó de literatura, una obra polifònica, molt intel·ligent, complexa, enginyosa, exigent, perfectament escrita, que mos obliga a ser lectors actius. Mos deixam ensegar per El món resplendent de Naciri Husvet.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, quina alegria tornar als micròfons de Radio Far una temporada més i ja anem per sa cinquena. Avui, a més, tornem a ser en directe amb molt de públic.
0: Exacte, sí. Som aquí en directe, bueno, en un fals directe.
1: En un fals directe, fals.
0: Perquè aquest programa s'emetrà la setmana vinent, la setmana del Dia de la Dona, que ja és el mes de la dona, perquè
1: exacte,
0: el mes de març
1: sí.
0: És el mes de la dona. Però sí, quina alegria, perquè ens fa moltíssima il·lusió, una il·lusió immensa ser aquí una altra vegada a un institut, i avui a l'Institut Josep Miquel Guàrdia, de l'O, ni més ni menys. Hola a tots
1: hola,
0: i totes!
1: Hola, què tal? Hola a tots! Bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa m'agrada.

del Menorca Dogfest, la cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, la Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repeteixo, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre ni

vida sento en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant del lero. Encara

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Benvingudes i benvinguts. Aquest és el programa número 17. Són ja uns quants. Així que ja és hora d'introduir qualque novetat. Sent sincer, he de dir que se m'ha fet difícil trobar aquesta novetat, o potser encara no l'he trobada. L'únic que se m'ha ocorregut, en la meva defensa diré que per ara, ha estat ratllar de clàssics. I aquí me torna a sincerar. No són molt dels clàssics. Fa anys vaig voler llegir Madame Bovary, de Flaubert, i quasi em provoca un ictus. Segurament perquè la traducció era horrible. Però com diu Italo Calvino, llegir per primera vegada un gran llibre a l'edat adulta és un plaer extraordinari, diferent d'haver-lo llegit en la joventut, que és una forma molt elegant de dir que te fas vell. Però per aquest programa farem una petita trampa, i mentre esperam Tolstoi, Balzac i Dickens i Kafka, recorrerem a un clàssic de la ciència-ficció, una novel·la de gran actualitat. Així que avui, a Biblioteca Freak, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

I el primer misto l'encenem amb aquest Burning Down the House de Talking Heads, per deixar-lo caure damunt el paper, que crema a una temperatura de 451 graus, que diu el títol del llibre.

0: Fahrenheit 451 és una novel·la distòpica en què se mos presenta una societat futura on la gent condueix a tota llet, va a fer feina, torna a casa per estar espaterrats en el sofà mirant la televisió, etc. En sé que el més important és ser feliç. La gent no ha de mestir estar preocupada, no ha de mestir pensar. Com és que han de pensar si això mos provocarà mal de caps? Una societat dominada per l'apatia, on ningú vol saber res i ningú es fa preguntes. S'ha triat el camí més simple. I no obstant, no són feliços. La violència, l'assassinat i el suïcidi estan a l'ordre del dia. Una societat malalta, de banalitat i conformisme. Una societat sense cultura, sense història, sense records. Anestesiada y amnésica.
1: ¿Quieres saber lo que hay en el interior de todos estos libros? Hay solo locura. Los Hills quieren medir su lugar en el universo y recurren a estas novelas sobre personas que no existieron jamás. O peor, filósofos. Mira, aquí está Spinoza. Un experto gritando a otro experto, tenemos libre albedrío. No, nuestras acciones están predeterminadas. Cada uno dice lo contrario. Y un hombre se siente perdido así. Se siente más salvaje y solo que antes. Si no quieres que alguien sea infeliz, no le ofrezcas las dos caras de una cuestión para preocuparlo.
2: Dale, solo una.
1: Mejor ninguna. Verás, no nacemos todos iguales, Guy. Así que tenemos que hacerlo mediante el fuego. Y así podemos ser felices. Por eso quemamos. Vamos a sacar esta basura de aquí y que comience el espectáculo de fuego, ¿de acuerdo?
0: I dins aquest context, trobam el nostre protagonista, el nostre heroi, en Guy Montag, un bomber que, en tos d'apagar focs, els provoca. Concretament, la seva feina consisteix en cremar llibres. I ja que hi som, les cases d'aquestes persones que amaguen això tan perillós que és un llibre. Perquè un llibre te fa pensar i un govern això no pot permetre. On s'ha vist una persona que pensi? No, el govern ha de tenir el control sobre el que pren la societat, fent que tinguin la sensació que són lliures de pensar. I com podeu suposar, en Montag hi ha un moment que pensarà, i això li farà replantejar les regles de la seva societat.

0: I nosaltres seguim amb aquest Clapdown des de Clash, un himne punk que anima a rebel·lar-se contra les regles i codis de la societat, com fa el protagonista d'aquesta novel·la. Una novel·la que tracta la censura, el poder, el control, la importància de la literatura i de la paraula com a font i vehicle del pensament, la importància del coneixement enfront la ignorància, la tecnologia deshumanitzadora, aquesta jovenet que no deixen els telèfons mòbils ni per anar a cagar, per favor, i la responsabilitat col·lectiva enfront als abusos dels governants o de rumb de la societat. Un cant d'amor en els llibres, aquests llibres que creen, que ensenyen, que te fan pensar i qüestionar la vida i el món, que te fan viatjar, i que encara que siguin una mentida, me sap molt de greu dir-ho, i parafrasejant es dibuixant liniers, ets la millor mentida que mos hem inventat.
1: És un holocausto comercial. 24 hores al dia, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes.
0: Una novel·la de ritme àgil que augmenta a mesura que avança, i d'una prosa cuidada, plena de figures retòriques, de metàfores, de símils i altres figures que tampoc venen en el cas, amb un vocabulari molt focalitzat en el foc, ignífug, deflagrar, etc. Una novel·la visionària, no només tecnològica. Tenim telèfons mòbils, televisors morals, cursos en línia, tenint en compte que la novel·la es va publicar el 1953, sinó també que mos adverteix del perill del triomf, de la mediocritat i de la uniformitat, del perill de la concentració en allò individual i del perill de la manipulació de la informació, que mos condueix a una interpretació distorsionada, a un judici inexacte i il·lògic de la informació. Una novel·la amb un final optimista, que considera que la humanitat es podrà destruir, però que renaixerà constantment. Un optimisme com a la taronja mecànica d'Anthony Burgess. Un optimisme que no compartesc. Jo som més del pessimisme d'Emil Cioran. Però bé, no tot ha de ser una merda, que arriba un moment que de la pudor no pots respirar.
2: Yo creo que lo más importante para ser feliz es querer serlo. Ya está. Si quieres ser feliz, puedes ser feliz. Me despierto cada mañana y me digo, cómete el día. Y es lo que intento hacer. Me tatué No More Drama en el tobillo para acordarme de que por cada motivo que tengas para estar triste, vas a tener uno para estar alegre. Lo que más feliz me hace a mí es hacer feliz a los demás, los detalles, cualquier tontería. Dejar una notita, hacer un regalo cuando no toca. ¿Cuánto cuesta devolver una sonrisa? Pues una sonrisa a veces es la mejor medicina. El otro día entré a un bar y ponía, aquí no hay wifi, hábleme entre ustedes. Y a mí esas cosas me encantan. Deja el móvil y vive. Todos somos únicos y especiales. No dejes que te digan lo contrario. A mí no me puede ir nadie sin mi permiso.
0: I fins aquí el primer clàssic de Biblioteca Freak. Aquesta petita trampa feta de ciència-ficció, gènere freak per excel·lència, amb perdó de la fantasia heroica, tipus El Senyor dels Anells, de Tolkien. I nosaltres fugirem del control i la repressió amb un hitasso de hitassos, amb el Karma Police de Radiohead. I direm adeu citant el mateix Bradbury. Hi ha coses pitjors que cremar llibres. Una d'elles és no llegir-los. Així que llegir llibres, cuons. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: El menorquí és un dialecte del català que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de la caixa mental i ampliar la visió que tens, això, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que

Sa frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler-ho comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalallòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
2: No, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es

A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols. No hi ha

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com deim a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta. Però per a qualcuns ocells són un

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant d'espaput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient

0: Na Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles, que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles, i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Molt
1: molts
0: jove.
1: i estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: Està perfecte.
0: ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi i que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i ho comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no? De tenir alguna cosa, portar un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho. I
1: Has de
2: és
1: treure un
2: addictiu.
1: altre disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun allò, un record especial, o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi han com dos per diferents, vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però
0: Sí.
2: va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, ah, venen tots els meus amics i l'equip i la família.
0: Clar.
2: No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món.
0: Clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. O sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Media.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit,

0: Pues bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara. Aleshores, i el que faré serà donar alguns apunts sobre quina és la meva perspectiva, de quina manera veig jo que, per exemple, la pràctica de la fotografia o la funció de la fotografia ha estat evolucionant en aquestes dues últimes dècades.
0: Un poc és la teva trajectòria ja de qüestionar com la noció de veritat que la fotografia ha tingut des d'un origen i fins ara. Què trobes, en quin punt trobes que estem ara?
1: A veure, la fotografia no només té que veure amb la veritat. La fotografia, com deia abans, doncs, ve a ser el resultat de tota una confluència de factors, de valors. Per exemple, la fotografia està molt emparentada amb la il·lustració científica del segle de les llums, està emparentada amb la revolució industrial, amb la cultura tecnocientífica del segle XIX, i el que fa és transmetre justament tota una sèrie de valors, de sensibilitats que responen a aquest context històric, cultural, que la va fer néixer, no? Aleshores, la veritat doncs és un concepte tal com la fotografia, en tant que element ortopèdic d'una determinada experiència pot aportar, però la fotografia també ha estat al servei de la memòria, ha estat al servei de la documentació, al servei dels arxius. O sigui, la fotografia, en el fons, ha estat una eina que ha estat doncs, resolent tota una sèrie de necessitats, i el que està passant és que aquestes necessitats avui han canviat. O sigui, ja no estem al segle XIX, estem al segle XXI, el món és completament diferent, la fotografia segueix existent, la carrosseria de la fotografia la tenim més o menys semblant, però en canvi el que podia ser l'esquelet o el cor s'ha hagut d'adaptar a uns nous paisatges que ens envolten, no? Aleshores, què està passant? Doncs que segurament aquests conceptes fundacionals com la veritat, la memòria, etc., estan en descrèdit, o si no, estan compartint el pastís que abans quasi bé tenien en exclusiva amb molts altres elements, com la connectivitat, com la fotografia com a forma de celebració, la fotografia com a llenguatge, la fotografia com a reforçament de la pròpia identitat, penso en el selfie. És a dir, hi ha tota una sèrie de pràctiques fotogràfiques que avui en dia estan perfectament consolidades i que fa doncs, unes dècades ni existien. Aleshores, tot això, evidentment, fa que haguem de repensar la fotografia.
0: Clar. Penso que hi ha moments clau on la fotografia s'ha transformat, s'ha socialitzat, l'accés a la pràctica fotogràfica, com per exemple les Kodak Fiesta de revelador ràpido. Què penses que implica avui per la fotografia l'aparició de les imatges fetes amb intel·ligència artificial i quin impacte creus que pot tenir sobre això?
1: La intel·ligència artificial aplicada a la fotografia és la culminació d'una línia genealògica, d'una línia d'evolució que justament comença amb la voluntat de descripció realista del món. O sigui, tenim unes imatges fetes a mà, unes pintures, uns dibuixos que representen el món. Aleshores arriba un dispositiu que és la càmera que ens permet acomplir aquestes mateixes tasques d'una manera automatitzada. Aquesta càmera es dedica a realitzar una quantitat ingent d'imatges, no? Una proliferació, una massificació, que al final la seva gestió, la seva inclús digestió, permet nodrir uns algoritmes que aprenen a fer fotografies on la càmera ja no és necessària. I aleshores estem avui doncs, amb unes eines quasi bé màgiques que quasi recuperen el gest de la mà del dibuixant científic, el gest del fotògraf, i aporten pràcticament els mateixos resultats, però amb una praxis, amb una metodologia completament diferent. No? Aleshores, efectivament, hi ha un canvi de paradigma important que podem considerar doncs, tan revolucionari com l'aparició de la fotografia en 1839. Inclús, si fem un anàlisi, ens adonarem compte de que l'impacte que està tenint avui en dia la imatge algorítmica és molt semblant a la que va produir el daguerreotip en la seva aparició. I inclús el rebuig avui que pateix la imatge algorítmica per part dels sectors doncs, del disseny, de l'il·lustració, de la fotografia, de les arts visuals, etc., és molt semblant al que va produir el daguerreotip, no? És a dir, a 1839 els pintors es consideraven com ostentant l'exclusiva de la producció d'imatges, i de repent arriba un altre sector que els fa la competència i han de repartir-se aquell pastís, no? I aleshores què va fer això? Doncs que els pintors es van haver de reciclar, van haver de recondicionar quina era la seva tasca, quin era el seu paper en la comunicació visual, no? I ara està passant el mateix. O sigui, tenim unes eines tecnològiques que fan que, en el cas concret de la fotografia, hagi de replantejar-se quin serà el seu àmbit d'expressió en un moment en què doncs, hi ha un nou escenari tecnològic dedicat a la producció d'imatges.
0: Si pensem que la fotografia o allò que ens proposa les imatges produïdes amb intel·ligència artificial són d'alguna manera també el cúmul de la repetició de les coses que ja hem fet amb altres formats, penses que hi ha espai per la nova producció, per un nou escenari, una nova forma de produir imatges, o es repetiran fins a l'infinit les coses que ja hem fet, però ara amb un altre suport?
1: Jo contestaria amb dues coses. Per una banda, dir que l'aparició de la intel·ligència artificial no fa desaparèixer la fotografia. O sigui, sempre tenim la càmera, com sempre tenim el llapis, per utilitzar-lo si volem. Per tant, serà sempre una decisió de l'operador. Quin serà el mitjà que utilitzarem per expressar-nos, no? I per altra banda, comparant la fotografia òptica, la fotografia convencional, amb la fotografia feta amb intel·ligència artificial, que fins i tot això hauríem de discutir si podem dir-ne fotografia, doncs és que la fotografia tradicional feia un instant decisiu del món. I en canvi la fotografia algorítmica fa un instant decisiu de la història de les imatges. És a dir, el que fa és crear a partir del patrimoni de totes aquelles fotografies que s'han creat prèviament, no? Aleshores, això diguem-ne que és vàlid fins ara, però aquesta producció massiva d'imatges amb intel·ligència artificial està arribant a una certa, a un cert col·lapse, en la mesura en què ja predominen les imatges, podríem dir-ne, irreals, sobre les imatges fotogràfiques. I aleshores fa que l'entrenament, l'educació dels algoritmes ja no es faci amb un material que procedeix de l'experiència d'una càmera, és a dir, d'una experiència directa de la realitat, sinó que comença a procedir de la pròpia cultura de les imatges. Aleshores, això pot arribar a un cert bucle, a un cert, com deia abans, a un cert col·lapse, no? I estem en un moment molt interessant, perillós, però que viurem quin és el destí què passa amb tot aquest nou escenari, no? Per exemple, jo com a autor cada vegada em preocupo més d'entrenar jo mateix els meus propis algoritmes. D'aquesta manera puc controlar que no hi hagin sesgos, que no hi hagin elements que pertorbin i que produeixin aquest tipus de col·lapses que segurament ens trobarem molt aviat amb els sistemes, amb els softwares comercials.
0: Haurem d'estar molt més pendents de com estem produint imatges que abans, no?
1: Clar, perquè, esclar, fins ara una càmera doncs fa les imatges d'una determinada manera, però nosaltres encara tenim un control sobre els resultats. I en canvi, amb la intel·ligència artificial pot ser que, sense ser-ne conscient, el que obtenim doncs ja no obeeix tant les nostres instruccions, sinó que s'introdueixen unes derives degudes a la manera com aquell sistema ha estat educat.
0: Clar. Mencionaves el llapis i mencionaves la càmera també com elements que han estat centrals en la producció d'imatges, podríem dir el pinzell també, però penso que també en aquest moment on l'aparició d'imatges amb intel·ligència artificial o algorítmiques que has mencionat, també obren un retorn, d'alguna manera, a formats anteriors. S'està tornant a fer foto en pel·lícules, s'està retornant a formats que no estan pensats només per ser produïts i consumits de forma massiva. Trobes que aquesta aparició pot aprofundir aquesta relació dialèctica, diguem-ne?
1: A mi em fa gràcia perquè cada dos per tres es parla d'un retorn a l'analògic com una actitud de resistència i en el fons jo crec que són enginys o invencions periodístiques quan es necessiten temes dels que parlar. Perquè entenc que en realitat l'analògic no ha desaparegut mai. El que passa que ha quedat reduït a un reducte de pràctica motivat per unes finalitats molt concretes. Per exemple, el daguerrotip no ha desaparegut. Jo puc fer daguerrotips.
0: Clar.
1: El que passa que si surto de viatge em resulta molt més còmode fer les fotografies amb el meu mòbil.
0: Clar.
1: Però si vull, puc buscar la química necessària i els suports necessaris i fer un daguerrotip. Per tant, la daguerrotípia com a procediment no s'ha mort, el que passa que funcionalment no deixa de ser una excepció, no?
0: Ja no renta.
1: Exacte. Aleshores, el que està passant ara és que segueix havent-hi, lògicament, doncs, molts fotògrafs que per voluntat i perquè entenen que el procés té unes característiques particulars importants per ells, doncs segueixen treballant amb carrets, amb pel·lícula química, amb càmeres analògiques, etc., perquè els hi proporciona un tipus d'experiència particular i em sembla perfectament legítim. Ara bé, si nosaltres això ho mirem des d'una panoràmica sociològica i diem, a veure, quantes fotografies en termes de percentatge es fan d'aquesta manera, és irrisori. És a dir, pot ser una mica testimonial, però la gran majoria, tota la producció a tots els àmbits ja es fa per uns altres sistemes, no? Aleshores, això, de totes maneres, doncs, i això on vull parlar a la xerrada, uh-huh. és que efectivament hi ha una revisió de les tecnologies, per exemple, per motivacions una mica ecològiques, no? De dir, a veure, i si tornem als sistemes artesanals de treballar amb química que no pol·luciona d'evitar els sistemes digitals que requereixen un consum d'energia extraordinari, que potser no ens en donem compte, però aquests grans parcs de servidors doncs, consumeixen uns recursos energètics brutals. I aleshores, doncs, de quina manera ens podem oposar d'una manera militant aquesta situació i doncs, com a bandera, com a manifest, tornem a formes fotogràfiques doncs, més netes, més rudimentàries, però al mateix temps potser més autèntiques respecte als que van ser els pares fundadors de la pròpia tècnica fotogràfica.
0: Clar, crec que hi ha algú interessant sobre això, que la clau seria com l'artesanal, no? Quan un fa algo de manera artesanal té una relació molt més propera amb això, més reflexiva, més íntima. Tu tens alguna predilecció per alguna tècnica fotogràfica en particular?
1: A veure, jo crec que aquestes tècniques més artesanals el que ens permeten és pensar amb el cos, pensar amb les mans. Uh-huh. I en canvi hi ha una altra manera de fer que seria més pensar amb els ulls o pensar amb el cap. No? Uh-huh. Aleshores, totes les fórmules i tots els camins són vàlids. El que ens ha de preocupar és el resultat, quins són els assoliments que s'obtenen d'una manera o d'una altra. No? Però jo no em casaria amb cap tècnica en particular perquè entenc que el que a mi m'interessa és l'eficàcia d'un determinat procediment de cara al projecte que jo vull portar a terme. Aleshores, doncs, hi ha projectes on necessito una càmera digital, hi ha projectes, al millor, on inclús renuncio a la càmera i treballo només amb les emulsions i la química del laboratori, o altres vegades treballo amb un ordinador. És a dir, que en funció del que vulgui fer, utilitzaré un sistema. Un altre és com, si em plantegés, a veure, he de fer aquest viatge, home, hi ha una distància que potser justifica que agafi l'avió. Ara, si he de caminar doncs, a quatre mansanes de casa meva, mm-hmm. potser més val que vagi a peu. I si he d'anar a un altre lloc, doncs a tal, però potser, agafo a l'AVE. És a dir, que en funció d'on tu vulguis anar, segurament és més sensat, és més eficaç utilitzar un sistema o un altre.
0: Te volia demanar, com a docent i teòric de la imatge, quin consell li donaries a un jove fotògraf avui, en aquest context?
1: Això m'ho pregunten sovint i sempre li passo el mort a un dels grans mestres de la fotografia, que va ser l'Ansel Adams, que quan li van preguntar va dir, mira, per fer bones fotografies has de llegir molt, has de viatjar molt, has de mirar molt cinema, has d'estimar, has d'empapar-te del que hi ha al voltant teu, i segur que si ets sensible a totes aquestes obertures, doncs les fotografies et sortiran de puta mare.
0: Has de viure.
1: Sí, exacte. No? És a dir, has de tenir experiència de vida. I, en el fons, afegiria que jo vaig triar la fotografia precisament perquè ho considero com un pont, com una espècie de hub, no? de sistema, de contacte amb totes les altres disciplines de la vida. És a dir, et permet tocar temes relacionats amb el teu proisme, amb la història, amb la memòria, amb l'arquitectura, amb la literatura, etc. No? És a dir, que en el fons jo entenc la fotografia no com una finalitat amb ella mateixa, sinó al revés, com una manera de transitar o de permeabilitzar-nos cap a tots els altres àmbits de la vida.
0: Perfecte. Darrera pregunta. El teu treball que li tinguis més carinyo, més estima, que t'agradi més?
1: Això és com quan li preguntes a uns pares a quin fill s'estimen més. Sempre diria el més recent, no? Perquè és el que està més proper i tens més encara l'escalfor. O sigui, ahir estava fent fotografies de nit a Mallorca. Doncs jo diria, ostres, les fotografies que vaig fer ahir la nit, que me les he mirat aquesta matinada i tal, doncs em semblen molt engrescadores. Potser encara no tinc la distància crítica per veure si realment, doncs, més enllà de l'escalfor, de la passió amb la que ara me les miro, doncs, tenen una qualitat i una excel·lència per mantenir aquest interès. Però jo crec que tots els projectes els valoro, tot i que a vegades uns han tingut més impacte popular, altres han funcionat en uns països o en uns altres, en uns contextes. No sé, jo fa més de 50 anys que em dedico a la fotografia, he fet més de 100 projectes i jo diria que tots ells han sigut necessaris per construir l'arquitectura d'una trajectòria artística, no? Aleshores, crec que tots compleixen la seva missió. És com si parléssim d'un edifici. A lo millor et sembla que una columna no és gaire important, però si la treus, es desmorona tota la resta, no? Per tant, per mi, tot el treball, inclús amb aquells projectes fracassats, no? Perquè jo, per exemple, reivindico molt el fracàs, el dret d'equivocar-se. O sigui, algú que pretén ser genial cada vegada que fa alguna cosa és que fa trampa. Vol dir que està aplicant una recepta. Però jo crec que un creador autèntic ha d'arriesgar-se a sortir de la seva zona de confort, i això, evidentment, implica a vegades fracassos, errors, no? Jo reconec que alguns dels meus projectes són fracassos estrepitosos, però em sembla necessari haver fracassat perquè ha estat un motiu d'aprenentatge, d'experiència, de superació.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies, Joan Fontcuberta, i benvingut.
1: A vosaltres.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un altre programa de maquetes en aquest sprint final de final de 2023. Aquí tenim un episodi, bueno, seran els dos últims episodis d'aquesta temporada, en dues parts, una entrevista que vaig gravar l'altre dia amb en Miguel Aranda, un no tant músic, sinó, bueno, que també és músic i m'ho explica, sinó conegut per tenir uns estudis, un estudi de gravació a Mo, en els anys 90, els estudis Tanta, on moltíssima gent va passar a gravar, ell mateix ho comenta a l'entrevista, i entre d'altres pues, vaig estar jo fent unes gravacions del primer CD de Males Artes. Per tant, si m'ho preguntem una mica d'autobombo, antes de començar, posem un tema de Males Artes i escoltar l'entrevista amb en Miguel Aranda. Vinga, a disfrutar!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Dona una cançó de Nanna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Grazie.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per ser un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el temazo de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És la història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de Camp Egua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a batxar cercats a sa vida... Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em pren una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: em penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Tot seguit, una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies enregistrat el 2017.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com
1: sí,
0: funciona
1: sí,
0: aquest cos?
1: Sí, jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que no, té 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal deixeble, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal deixeble.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes. La sisena, crec que ja, jo ja no sé on som, sembla que va així tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença a fer això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que va així tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca. I res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de la gent guai de Menorca, de la música guai de Menorca. Aquest programa que va començar recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant de gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen, o músics que ja duen molta carrera, o gent que estigui traient coses, són, bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faig xicant, és un poquet, i així n'han funcionat. Aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada és molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpiga qui són Pinyet de Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats i els de Duim, o quan eren fiats, jo personalment, pues, ja li comenten a Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo, pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passaven genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes més subconscient per començar a fer el lloc de muntar escenari, fes a seure. Pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyet de Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyet de Pinyol. Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que me volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'ho has de comptar, sí, que el perfil és més...
1: Perquè és més rockero. Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no estan d'allà, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent deu ver que no...
1: Hi ha qualque excepció,
0: eh? Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quant és aquell moment que dius: No sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música. Hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O del pop...
0: Feixerà dels anys 60, de quan tu tenies...
1: Sí, jo, a veure... l'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra, i per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a Olé, una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia
0: estaves...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, la guitarra està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors ja sempre no ho he deixat mai. Llavors va venir el grup de folk de Barcelona, que va adaptar moltes cançons del folk americà en català.
0: Sí.
1: I bueno, va ser, per nosaltres va ser una passada.
0: Quan dius va venir a tocar a Menorca o ja vas descobrir?
1: No, ja vaig descobrir. És a dir, el grup de joves amb què anava,
0: sí,
1: eren molt aficionats a escoltar aquest tipus de música, més que no escoltar la música que més comercial. No?
0: Ja.
1: I després va venir la nova cançó catalana amb en Raimon, amb en Lluís Llach i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
0: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonava a la ràdio o com ho feu? Una sola, no? És que és difícil d'imaginar des de 2025.
1: Sí, certament. era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat

0: I vam aconseguir CDs, discos,
1: Sí.
0: crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard,
1: Més tard,
0: quan
1: vale.
0: ja hi va altres medis més fàcils.
1: Sí, record fa un temps que ens vam veure assegut i vam començar a xerrar de música i m'has comentat d'en Pete Seeger i se van sent de segon en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se t'ha molta influència.
0: A veure, els meus referents, el primer
1: Eso,
0: referent
1: eso.
0: meu com a música folk i especialment dedicada als fiets, és en Xesco Boix.
1: Ahà, vale.
0: Xesco Boix, un català
1: Sí.
0: que va morir jove. I va ser jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a l'animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a
1: Sí, que
0: Menorca
1: és
0: només
1: cert.
0: hi ha nosaltres,
1: Sí.
0: i m'agradaria que en sortiguessin més perquè jo m'he de retirar un dia o altre. Però jo, en certa manera, aguanto el tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
1: Sou els únics, realment?
0: Per fiats. Que
1: Bueno.
0: feien cançó, em sembla que sí, eh?
1: Uau.
0: N'hi ha a veure, n'hi ha molts que es dediquen a ser
1: A
0: animació
1: l'animació,
0: infantil, eh?
1: sí, però en format,
0: Teatre,
1: sí.
0: titelles,
1: Clar.
0: contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, perquè, bueno, hi ha digestes també,
1: Sí,
0: qui posa música i
1: sí,
0: fan
1: sí,
0: ballar
1: sí.
0: els
1: No,
0: al·lots, no? Això també hi és.
1: s'ha de
0: Però
1: millor.
0: la
1: Bueno.
0: cançó que feien altres, me sabria greu que es perdés.
1: Ja. Bueno,
0: Va,
1: torna'm
0: sí.
1: enrere.
0: Sí, que ens
1: Comences,
0: hem enrotllat
1: te dono una guitarra
0: ara.
1: pels Reis i 3 mesos després comences a fer ja actuacions en
0: Sí.
1: directe.
0: Llavors vaig anar, és a dir, jo som de Ferreries, però després vaig anar a viure a Mó, i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febrer com a capellà. Vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que ens estàvem reunits a cantar aquest
1: Vale.
0: tipus de cançons que
1: Aquest
0: dèiem, no? De folk
1: sí.
0: i de la nova cançó catalana, etc. Bé, i de menorquines, algunes menorquines també. Llavors, fins que va sortir la traginada, que va recuperar algunes cançons, que, per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de que l'anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues
1: Wow.
0: de Menorca,
1: Wow, va fer
0: que,
1: aquesta
0: com
1: feina.
0: la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així,
1: Ostres.
0: i ho van gravar i es van recuperar. Llavors, la traginada va aprofitar algunes
1: Aquests
0: d'aquestes cançons
1: arreglos
0: que nosaltres havíem...
1: Vale.
0: I que no s'ofenguin, de la traginada,
1: No,
0: perquè...
1: que passa, que no. Ja.
0: però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que s'havien perdut totalment.
1: Ja veus.
0: I que ara, bueno, tothom es canta.
1: Sí, són els arreglos, diguéssim, estàndard d'aquestes estraginades, no? Són com
0: Bé,
1: les...
0: llavors va sortir també en Tòfol Mus,
1: Tòfol, també.
0: que va escriure molts de poemes, i en Monasterios en va musicar alguns, etc.
1: I
0: Després
1: aquestes
0: hi va...
1: gravacions de sa gent major, on són?
0: Ui, no ho sé,
1: Ostres, però
0: en
1: s'ha
0: Pere
1: hagut de
0: Igle
1: trobar, eh?
0: era el que duia un casset d'aquests...
1: S'ha hagut de trobar.
0: Ui,
1: Ostres, diríem,
0: els
1: tenim una
0: cassets
1: missió.
0: estan ja obsolets, no
1: Que no,
0: sé,
1: que no, que jo acabo de
0: no?
1: treure un casset, jo acabo de fer un disco en format cadet, després te'l mostren els cotxos, que estan de modíssima.
0: Bé,
1: O
0: igual.
1: sigui com sigui, s'ha hagut de trobar. Bueno, ja armarem una missió. Seguim en la teva trajectòria. Estàs amb aquest grup de joves.
0: Val.
1: És curiós, tant com xerrant, perdona, amb en Beb i amb altres grups de Ferreries, i ara vaig que també per Mó, com la parròquia estava sempre amb el tema de la música, vull dir, hi ha molta connexió en aquest sentit. Molta gent es formava en els grups de... relacionats amb una parròquia, o si deixaven un espai per assajar, grups ja, estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós aquesta connexió, però bueno, no te vull interrompre.
0: Sí, no, i
1: Segueix amb...
0: llavors m'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari i, per tant, en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música,
1: Sí.
0: jo estava al seminari estudiant.
1: Vale.
0: I, per
1: Vull dir,
0: tant,
1: veus aquesta connexió?
0: va ser

0: seminari va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
1: Correcte.
0: I per tant he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
1: Olé.
0: I ja coneixia, no va venir al seminari, va venir a cantar a Ciutadella.
1: Sí.
0: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
1: I
0: el rector del seminari ens diu: no, què dirà la gent? Que els seminaristes han anat en el recital d'en Raimon. I tu, només hi va haver un parell que van ser més espavilats, van pudar per una finestra i van anar a sentir en Raimon.
1: Caco, avui dia penses que té tot el sentit del món.
0: Vull dir que hi havia poc aquesta mentalitat.
1: Vale. Ostres,
0: vull dir que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
1: els de dalt
0: trobaven que era un poc escandalós. No? Que era subversiu, això.
1: Bueno, sí, va, coses. Sempre el nou sempre s'està un poc així.
0: Sí. Però bueno, que vam del seminari vam aprendre aquesta inquietud per la música, no només la música catalana, sinó la música en general.
1: Okay.
0: I per la llengua.
1: Sí.
0: I s'amora per la llengua.
1: Sí, sempre, bueno, bastant relacionat amb el cançó.
0: Bueno, i després, estar vivint encara molt, vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns, que és de Camí de Marrotes, hi havia un grup de ball folclòric,
1: okay,
0: que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball del Camí de Marrotes, però no tenien músics. I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat. I na Pilar va dir: i per què no veniu a sonar o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a aprendre cançons de jotes i tot això. Bueno, aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
1: En Miquel?
0: En Miquel Camps. Ens vam conèixer a Seixam, en aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar nosaltres, que fa poc que existíem.
1: Sí.
0: Perquè nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
1: No te'n va avanti. Ara estic xerrant Steve Agente aquí a un article d'en Becker, d'on nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80s.
0: Molt bé, el 82. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
1: Així te'n recordes.
0: Exactament.
1: Correcte.
0: Val, per tant, llavors, el segon any que vam participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
1: vale,
0: que encara no tenia nom.
1: Ok, eren uns replegats.
0: En el grup Cares, Pinyeta Pinyol, vale, encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia n'Ernest Ribalaiga,
1: okay,
0: i hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i n'Ernest Ribalaiga, i com que mos coneixíem amb en Miquel, me va dir: que trobes si tu vens i continuem amb aquest programa. I des de la Caixa mos van dir: bueno, però us heu de posar un nom, perquè... I com que aquell any justament el tema, el taller que fèiem eren les porquetjades, hi ha una cançó que no sé per molt si era tradicional o no, però Ferreries era tradicional, és millor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, que normalment no anaven els mataderos a matar el porc, el mataven o bé en un lloc o fins i tot en una casa, i després els fiats i fietes anaven pels carrers amb un davantal blanc i amb la coa d'esporc el penjàvem, fent la broma, i el penjàvem a qualcú darrere, no?
1: Vale.
0: I pel carrer anàvem cantant pinyeta, pinyeta, si es fan nou, han mort esporc i no sé on, de Can Antonio no sé, Can Miquel d'Esforn, tal. Totes les lletres feien referència en aquesta, festa de les porquejades. Bueno, i com que aquest any nosaltres, el taller de, que vam organitzar era sobre les porquejades, i vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir, mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol. Pinyol.
1: I ve d'aquí.
0: I d'aquí ve el nom.
1: Perquè a vegades... Pinyol, porquejar, no apte per vegetarians, eh? Oh, ja, veus.
0: Perquè a vegades la gent ens demana, qui és en Pinyol, qui és en Pinyol?
1: Sí,
0: i la gent
1: sí,
0: se queda amb aquest interrogant i nosaltres seguint la broma, no, això és un secret.
1: Vale, ja està desvetllat el secret aquí. Oh, ostres, tu, no, jo no sabia això, no tenia ni idea de que
0: vingués de... Sí.
1: Vale. Muntar el Pinyol de...
0: Però després... Mm-hmm. Nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquejades,
1: sí,
0: i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien nosaltres.
1: Efectivament. Sí, tot el tema que d'esport no el sabia jo.
0: I llavors, l'escoleta... Bueno, l'escoleta de mos Buscarets es van enterar que nosaltres fèiem aquest tipus de música i que tal... supos que a través del programa que del Gaixes a Escoles, i ens van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs, mm-hmm. i tal i qual? Bueno, bé, i van replegar un parell de músics més, un tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument, bueno, era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I va ser un excitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí hi havia aquest grup, i en fi.
1: Ja t'ho volia demanar sobre sa... com sorgeix l'idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, doncs estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que a Menorca no n'hi ha cap més. Sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Perquè estàveu uns quants ajuntats amb l'Eixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta... És interessant com sorgeix les coses.
0: Així és com va sorgir, i bueno, i de cada vegada teníem més
1: actuacions en aquestes, sí, vull tant, sigui festes
0: de... Van arribar a tenir potser 50 en un any.
1: Vull dir, sí, eh?
0: Quantes estan dalt sona? I ara no.
1: Vale. Sí, bueno, clar, pues, devíeu rodar per totes les escoles.
0: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
1: Ulots,
0: en
1: 5
0: dies. Vas
1: aguantar la veu bé? Dic...
0: No. Van quedar fes pols. Perquè solíem anar a Mo, mos contrataven el dijous jardí,
1: sí.
0: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el dijous jardí.
1: Vale.
0: I van dir, bueno, aquí hem de negociar els horaris.
1: Almenys els horaris,
0: I tothom ho volia a les 7.
1: Uh-huh.
0: I van dir, mira, a Sant Lluís, que no teníem tant de compromís, i anirem a les 5.
1: Vale.
0: De 5 a 6, i després, o a les 6, per exemple. Bueno.
1: Sí.
0: I després a Moïn anirem un poc més tard.
1: Però això estava a prou, no us van fer anar...
0: Però muntar i desmuntar l'equipo.
1: Sí, que la gent no ho sap, però...
0: Muntar i desmuntar l'equipo.
1: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que dos bafles ho aclareixes.
0: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís, i després muntar i desmuntar a Moïn.
1: Correcte.
0: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Mo ja hi havia la gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre l'estrès,
1: sí,
0: i l'esforç de cantar i d'animar, sí, sí, sí, i tal, sí, i qual, sí, van quedar fes pols.
1: Sí, eh? No, és més l'estrès a vegades que no una altra cosa, però aquestes coses se te tanques coll i ja és...
0: I van dir, però mai més, eh?
1: Mai més dobletes, eh? No, un dos bolos en un dia,
0: si
1: no...
0: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, dic, bueno, ja estem compromesos.
1: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos vaig veure, jo som del 83, per tant, el 90 o així vos devia ja veure les primeres actuacions a l'escola de mitjorn, a l'escola, no me'n recordo com es diu l'escola, però allà anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable o seguiu sent un poc qui vengui...
0: No.
1: Sempre sou vosaltres dos?
0: Nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Després s'hi va incorporar un bateria.
1: Correcte.
0: Que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellver, vivíem en comunitat a Bellver en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills també.
1: Correcte.
0: I el bateria, que era un tal Billy, li deien Billy,
1: sí.
0: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar en David Cintes, que era un jovenet de Ferreries.
1: Correcte, sí, sí.
0: Després ell també se'n van estudiar a Barcelona, i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
1: Vale.
0: En Víctor... I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins el 80, a veure, 82, el 94, per aquí.
1: Ah, sí, vale. Jo la formació que tinc que me sona de quan era petit era tu tocant la guitarra. En Miquel, que tocaves guitarró, pot ser, o alguna cosa així?
0: Sí. En Miquel alternava entre guitarra i guitarró i el nunut.
1: També.
0: Per fer melodia, sí, jo feia la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, aquesta altra polca. Jo feia harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni teníem una, ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra,
1: sí.
0: Amb un nunut, i ell feia melodies.
1: Sí. I... Que ara ets un cazú, però era un nunut. T'ha d'anar per la formació?
0: Després, sí. Hi va haver un moment crític.
1: Ai.
0: Que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir... en el Consell
1: vale. Sola. Això era també ja dels 90, no? També, o...
0: Sí.
1: Sí, no? Sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
0: I en Miquel diu, Nito, troc que he de deixar el grup perquè ara tindrà molta feina en el grup.
1: Per motius polítics, ostres, sobre. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo tinc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no tots seguim. Vull dir que al final, d'aquí 4 anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, que és el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
0: En Bascàs teu, en Bascàs que fan cançó menorquina, hi ha molts de grups avui en dia.
1: Sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és com...
0: En canvi, el nostre, com que...
1: Ja, no, és que, clar, no tenen més entre cometes remei. Bueno, anem a...
0: Una altra cosa que volia dir.
1: Digues.
0: Que en Bep Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava, organitzava activitats culturals, etc., ens va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25 anys.
1: 25, que llegia por ahí, sí.
0: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat,
1: sí.
0: En Bep Portella ens va organitzar un homenatge, que va fer venir dos animadors de Catalunya, i ho vam fer al Freginal, que estava petadíssim de gent. Una cosa, però jo volava dalt un núvol.
1: Que bé. Però,
0: ostres, va ser impressionant. I després un altre...
1: El 2008, mira, ara he vist.
0: El 2008 era això?
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: I llavors, quan vam fer... Bueno, l'Ajuntament de Mó mos va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: També.
0: També cercaràs quin any va ser.
1: Ah, bueno, no, però sí, ostres.
0: I...
1: Vau fer espregó de les festes de Gràcia.
0: Vam fer espregó de les festes de Gràcia, en altres dos, en altres balcó.
1: Ole.
0: En la guitarra i el guitarró. I després, a l'escenari que hi ha al costat, al costat de l'Ajuntament, que després se la fa una verbena i tal i qual, hi havia uns quants músics, per exemple, en Bep, amb Mercadal, per exemple, amb els baix, després hi havia un teclat, hi havia una bateria, i dos joves d'Esmortar, que havien conegut d'Esmortar, que ens solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més bé, i encara en guany hem anat a Esmortar.
1: Que guany. Vull
0: dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, dos joves d'Esmortar fan gestos que nosaltres normalment solem fer quan feien de so, si vols aigua ben fresca,
1: sí,
0: gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
1: Que xulo.
0: Bueno, i va ser una passada veure la plaça aquella de l'Ajuntament o de Santa Maria tota patadíssima de gent,
1: i
0: la gent que...
1: Adults i tothom.
0: Nosaltres vam dedicar a espregó en els fiats de 50 anys.
1: El que t'ha de... Sí. Gent que ha crescut amb vosaltres, i clar.
0: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
1: Sí, no m'ho puc imaginar. Sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a la vostra carrera, vull que m'ho xerreu de les gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, me sembla que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera, fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van dir, falta un...
0: Jo no record si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estaven molt a l'ordre del dia, en els cotxos, la gent posava els cassets, etc. I així va ser en Beb Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar, jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, on a gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal, i llavors van gravar un segon casset.
1: Un altre casset,
0: un altre casset, que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
1: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vol dir quanta estona tocar? Una hora? O així?
0: Nosaltres, les actuacions solen ser d'una hora i mitja.
1: Una hora i mitja. I quantes cançons feix? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
0: Sí.
1: Bueno, les que tenen balls així llargs i
0: exacte,
1: tal. Exacte, bueno,
0: hi ha qualque cançó que
1: s'allarga.
0: Que s'allarga més, com per exemple Sota el pont.
1: Clar, sí, aquestes acaben durant.
0: Els pares i mares fan un pont i mesclam dues cançons, fent com un popurri.
1: Vale. Però quantes cançons tocàvem normalment un concert de... Una actuació de Pinyet i Minyol?
0: No sé, una vintena.
1: Una vintena,
0: tranquil·la.
1: Són cançons, ja que tens repertori. Què tal l'experiència de gravar aquests cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
0: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè...
1: Sí.
0: Uns quants dies allà a gravar...
1: En els estudis. Qualque anècdota de la gravació?
0: Encara que el nostre era senzill...
1: Bueno, però s'ha de saber bé.
0: Un guitarrista, un ciutadellan, que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assà que no recordo el nom.
1: Bueno, després ho posam.
0: I en Beb Mercadal també es va oferir per sonar els baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
1: Bueno, en la gravació no. Sí, la
0: bé,
1: gravació no.
0: Hi havia bé, la qüestió és que després d'haver fet aquests dos cassets va sortir en el mercat a CDs.
1: Correcte.
0: CDs. Va dir, bueno, ara els cassets estan obsolets, això ja no ho compra ningú. Saps que ajunten amb els dos...
1: Els dos cassets van caure amb un CD.
0: Amb un CD. Dic que el primer CD que vam fer...
1: Ja el teníeu fet,
0: que es diu Pinyet i Pinyol, i després me sembla que també hi ha un tren petitó, hi ha les dues, com es diu això?
1: Les portades, allà.
0: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD, i bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar, i no he pensat a dir... quan també aquí hi ha un tall.
1: Sí. Tranqui, tranqui.
0: Quan Miquel es va retirar, sí, jo vaig dir això s'ha acabat.
1: Clar, és que és el que jo pensava.
0: Perquè Miquel era... Nosaltres dos eren s'ànima del grup, tots dos. Jo, sí, pel tema, sobretot, d'animació, sí, i en Miquel, pel tema de segones veus, de guitarró, etcètera, etcètera.
1: Sí, imatges
0: eren,
1: dos. Sí,
0: érem,
1: sí,
0: emblemàtics tots dos, no? Ah. El bateria era... En van tenir tres o quatre de bateries.
1: Ja.
0: Bueno, i en Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
1: Sí.
0: N'Ernest, el meu fill.
1: Correcte.
0: Que ara toca amb el Pol de Gall.
1: Correcte, sí, que ara estan per allà rebentant.
0: N'Ernest me diu, ara que ha de néixer la fieta, ha de desaparèixer Pinyeta Pinyol. I dic...
1: Que bona. Pues dic, sí.
0: Que proposes... Bueno, jo sonaré amb vosaltres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Sí, si tu sones amb nosaltres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
1: Ole.
0: I sí, sí.
1: Per xerrar, li va tocar. Que bona.
0: I bueno, va ser fantàstic. Ole. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
1: És un musicàs. Toca la guitarra.
0: Ell sones baix, sí, en nosaltres. Sí, sí. I quan jo davall per fer animació, quan davall d'estacionari, sí, per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb mi. I segueix fent segones veus. Jo amb Sinalàmbric també cant. I bueno,
1: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut...
0: Sí, i després n'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sándor.
1: Sí, també, va.
0: Que també és de Ferreries.
1: Sí, sí.
0: I el van convidar perquè vingués a sonar. Bueno, i en Sándor...
1: Aquest també, un altre
0: feliç, no?
1: Un altre crac de
0: música. Li agrada,
1: sí, sí,
0: la música,
1: sí,
0: li agrada, sí, les, sí, coses, sí, alternatives, i li agrada...
1: Que guai.
0: Bueno, i la veritat és que fantàstic. A més a més... és tècnic.
1: Sí, clar, clar, clar.
0: I per tant, mostrar-vos els castanys del foc amb el tema de sonoritzar.
1: Pues sí, sonoritzar, sí, sí, perquè... sí, sí, sí. Sí, sí, no? Tots hi guanyam. I així, el Pinyeta Pinyol segueix
0: i després,
1: funcionant.
0: En Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè ja no estic en condicions, tal i qual. Bueno, i un germà d'en Sándor, que toca,
1: clar,
0: que toca, sí, sí, percussió en la, sí, banda de música de Ferreries.
1: Correcte.
0: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
1: Sí.
0: Li van proposar i era encantat.
1: Ole.
0: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
1: Quatre. Som quatre. I teniu un teclat allà, un altre color.
0: Un teclat que fa, sí, melodies. Que fa... I a més, en Sándor sona el saxo.
1: També.
0: De manera que quan d'insistiu hi ha un moment donat que feim el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
1: Correcte.
0: I en Sándor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada, que està
1: bé,
0: molt bé.
1: Que
0: en aquest moment és el punt culminant de
1: l'actuació. Molt bé.
0: I llavors aprofitant per fer el Boogie Boogie, ja... que també és una cançó
1: animada, rockera. Sí, sí, sí.
0: I bueno, la gent segueix allà, bueno, i així quasi, pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passiu bé i tot això.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No. Res, i se te veu, no m'he xerrat, ara anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara durant les dues sessions, te veuen ganes de continuar, vull dir que sembla que tenim Pinyeta Pinyol per a rato, no? O no?
0: No ho sé.
1: Bueno, sí, al final no ho sé. No
0: jo,
1: sap ningú,
0: veritat,
1: això. Però...
0: Jo estic en forma.
1: Sí, sí, sí. Ja
0: gràcies
1: ja
0: a Déu, tenc salut,
1: ja
0: tenc sa veu encara bé.
1: Sí.
0: I bueno.
1: I teniu, no, teniu qualque actuació pròxima per o, hivern, fes un poc.
0: Ara en tenim, la pròxima que tenim ja és per Nadal.
1: Per Nadal.
0: Que mos han contratat a l'escoleta de Ferreries, les Ronelles, perquè mos vien contratar per la festa de final de curs, que sol ser el normal,
1: sí,
0: però justament nosaltres estaven compromesos a un altre puesto.
1: Que no donava abast.
0: I els hi van dir que no, per no repetir allò de fer dues rotacions seguides. Bueno, i ens van contratar, no sé què devien fer.
1: Vale.
0: I, I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, van ser per Nadal, i podríem anar, que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
1: Vale, és que no donava abast, és que heu de cercar-vos un mànager...
0: Clar, per Nadal no el mateix, perquè ho fèiem a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït,
1: sí.
0: Els pares entren i escolten i tal, i fèiem alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que tenen un poc animades.
1: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto està xerrant una bona estona i m'has contat tota aquesta història de Pinyeta Pinyol, des dels inicis fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer, i m'anàvem amb una altra cançó vostra, aquest bugui-bugui que xerràvem, així amb aquesta guitarra.
0: Molt bé, sí,
1: Roquera, gràcies, i que hi hagi Pinyeta Pinyol per molts anys més, espero.
0: Bueno, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat, i mira, és una forma també d'agrair a tota la gent que m'ho ha seguit fins ara, des que eren al lots fins que són pares i algun avi. Que ja acompanyava els seus petitons quan eren pares, només. I la veritat és que m'ho sentim molt a gust de les nostres actuacions i encantat.
1: Un grup de quasi 40 anys ja, Lluís, o no? 25
0: a l'any. Més, tu, més, perquè a veure, el 82, quan va néixer l'Ernest...
1: Sí.
0: Ja funcionava el grup, 20, sí, 42 sí, sí. D'anys ara.
1: Ostres, tu, pues...
0: Vull dir que em fa... Ostres, jo què sé.
1: Pues algú hem de fer per 50 aniversari, tio. Que... Sí. Ostres, si necessites un guitarrista flac, ja m'ho dius, eh?
0: Serem com aquells dels mitjors que es diuen...
1: Com els huracans, tio. Sí, ostres, sí.
0: Els huracans
1: sí.
0: Han fet els 50 ara, no?
1: Han fet els 50, sí.
0: Som més veterans que nosaltres.
1: Un poc més veterans que nosaltres, una mica més. Sí. No, bé, està, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, això vol dir que la música funciona.
0: Sí.
1: Que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic d'Huracan.
0: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
1: No, hi ha color. No et fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
0: Molt bé. Adéu.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és lo teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta. Les paraules enrabiades de Kai Fier Rebel ara només són notes pavades a sa memòria, una idea, un oasi que ha servit per caminar, i ja massa vegada jo cantava.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arrugant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: la calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.